0: escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así, verá.
4: Es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: Qué bonito.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar. No.

0: kiss.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: el seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mallà.

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: teus astres.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: al fin.
1: Estàs escoltant?
2: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
3: Caem a la Rambla, 54.
4: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
3: Alegria.
4: Vinga, va, som-hi.
3: Dai, dai, Gico.
5: Què podem dir més?
6: És que no sé de què se tracta.
5: És un programa de coses xules.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
7: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Estupendo.
8: Como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
9: ¡Ahora! ¿Qué vas a hacer?
10: ¡Recargar!
8: ¡Torpedo!
10: Es genial tenerte de vuelta.
11: Me la suda.
10: Están tirados.
12: Funky Radio Show.
13: ¿Qué coño es esto?
14: Funky Tracks Radio.
15: Segueix-nos al 95.2 FM i a

estar seguint la nit buscant la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
4: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Comencem un nou programa.
1: Quedem a la Rambla, 54.
2: Fes la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
1: Alegria.
2: Vinga, va, som-hi.
1: Dai, dai, Gico.
3: Què podem dir més?
4: És que no sé de què se tracta.
3: Xules, és un programa de coses xules.
1: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
2: Estupendo.
6: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
5: Nom:
1: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula:
1: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan la fera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis de Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal i com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava amb ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure, i efectivament hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaures havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols els animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada també lleidatana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud. I els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs van el camí va començar, diguem, cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus podria continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir, i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliques? I deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res. Vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en el que els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que si no avançaves et mataven i et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una 30ena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Sí, la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, pues, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen Generosa allí, li diuen Graciesa o així. No li diuen perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
4: No... L'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos. Sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes sí. perquè, si no, ves mort. No s'aguantava sí. dreta.
7: No s'aguantava.
4: No podia estar morta.
7: Sí.
2: Però la graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Hereus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La Generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la Generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la Generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87, i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I llavors mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat. Però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre, aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir, sí, embolicada amb una manta, perquè era va ser al març del 20. Clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa. Però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Ester Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva. Vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Ester Capella i Farrer, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
8: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: El germà Sol de Vila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir. Però si més no hem d'arribar a temps, perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per quatre membres d'una mateixa família, els tres germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
9: Nom:
10: Generosa Cortina Roig.
9: Data:
10: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
10: alliberada.

0: de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de La batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse i Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors, amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Porroy i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Bona nit. Seguim en directe quan són exactament les 10:32 de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Les accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
6: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
7: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
6: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
8: Els ciutadans l'acullen amb banderes del seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixat. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
9: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

0: Què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer. El primer és l'economia. Ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
6: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències...
7: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
6: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies excepcionalment cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
2: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
8: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
7: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
8: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i vam tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
2: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
8: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
9: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
2: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
10: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
2: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vols recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni? Comencem precisament pels funcionaris.
11: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
7: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
11: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
2: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
12: Però el sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
7: Sergi Vasco, professor d'Economia.
12: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? Va tenir molta influència.

0: millor per la democràcia en aquest sentit. De nou, la convivència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint. No, que hi ha com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
1: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies. Una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
2: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
3: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionen el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
4: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
3: I, per dir-ho d'una manera, i això és, ha passat a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
5: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
4: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
5: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
1: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys, s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
2: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
6: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
6: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
2: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
7: Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
4: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
7: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança, Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs... I con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no?

0: Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
1: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
2: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
3: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
2: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funcionen a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
1: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial, cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
4: Qui controla el controlador?
3: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
4: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors, qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
1: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
5: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
3: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
5: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit. És el poder executiu. Però la fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
1: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova. Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
6: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
3: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
6: perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent, i si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
7: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
1: Els Miserables de Víctor Hugo, o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
8: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
3: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
8: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estat quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
1: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
8: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
9: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
3: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
9: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc, etc, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
1: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això? Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic. Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu. Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: saps que...
1: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes, o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines, en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril, i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
2: La xarxa.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Departament de Territori ha informat que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i es comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Les obres que ara es liciten són, com diem, les primeres que es duran a terme del conjunt d'actuacions previstes al conveni Maresme, que la Generalitat va presentar fa unes setmanes a Mataró, un desplegament d'accions a la carretera nacional i a la C32, que en total han de costar 384 milions d'euros que ha traspassat l'Estat Catalunya en virtut d'un acord signat l'any 2009. Pel que fa estrictament a la carretera nacional, es preveuen en total 18 actuacions al llarg de la comarca en 16 termes municipals que s'enfilaran tots ells als 180 milions d'euros.
0: Premià Mèdia, informació.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Sa càrrec biòtic és tu, l'otopo dute, cogorota és tu ase...
4: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
5: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
5: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

0: Sabies que...
1: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Moventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem començat amb un tema de la pel·lícula italiana Lo Scatenato, estrenada entre nosaltres com El Bello Giorgio, que va ser protagonitzada per Vittorio Gassman amb una banda sonora composta per l'argentí Luis Bacalov, que serà el nostre convidat en aquest cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics. Bacalov ja no és viu. Va néixer a Buenos Aires el 1933 i va morir a Roma el 2017. En realitat es deia Luis Enríquez Bacalov i va ser gairebé tan prolífic com Stelvio Cipriani, de qui vam parlar dies enrere. Bacalov va superar el centenar de llarg de bandes sonores. La primera la va fer quan tenia només 21 anys. En aquesta primera fase va compondre música per a pel·lícules comercials, però també per a títols de més pes, com per exemple El Teddy, de Damiano Damiani, amb Horst Buchholz, Catherine Spack i Betty Davis, basada en la novel·la d'Alberto Moravia sobre un xicot de mare rica que voldria ser pintor però que no pinta i que s'avorreix fins que coneix una noia que ha estat l'amant d'un pintor madur. Altres films rellevants són l'impressionant L'Evangeli, segons Sant Mateu, de Pier Paolo Pasolini, pel qual Luis Bacalov va rebre una nominació a l'Oscar en l'apartat musical, i Una qüestió d'honor, de Luigi Zampa, amb Ugo Tognazzi i Nicoletta Machiavelli, que situa l'acció a l'illa de Sardenya a mitjans del segle passat, i parla de la conspiració de silenci d'aquella societat que encobreix els crims que s'hi cometen i de la importància que dona aquella societat a l'hora de salvaguardar l'honor masculí quan corre la brama sobre el comportament alegre d'una esposa. Aquesta és la banda sonora de Luis Bacalov per a Una qüestió d'honor.

La música de Luis Bacalov per a una qüestió d'honor. Una pel·lícula que la seva estrena al cinema Alcàsser de Barcelona l'any 1967 va tenir molt bona acollida. Els anys de joventut de Luis Bacalov van ser, si fa no fa, molt semblants als de Silvio Cipriani, perquè Bacalov també va ser el pianista de cantants famosos. Concretament va acompanyar Milva i Claudio Villa, i també va fer arranjaments per a Nico Fidenco, Gianni Morandi, Gino Paoli, Ornella Vanoni i Domenico Modugno. Quan es té una obra tan extensa com la de Bacalov, és difícil que tota la producció sigui brillant. L'obra de tot artista té alts i baixos, coses bones i d'altres no tan bones. El cas de Bacalov no és diferent. Però el que imprimeix caràcter a la seva obra són les petites obres mestres que va crear, com ara la música del film d'Elio Petri, A cadascú el que és seu, amb Jean-Maria Volonté i Irene Papas, sobre la màfia siciliana. No elevo pas Luis Bacalov a la categoria de Nino Rota o Ennio Morricone, ni molt menys, però s'ha de reconèixer que Bacalov té obres notables. Entre els directors de cinema rellevants que li van encarregar una partitura hi ha Ettore Scola, Alberto Alatuada, Francesco Rossi, Mario Monicelli o Federico Fellini. En el cas de Fellini, amb la pel·lícula La ciutat de les dones, va ser fruit d'una circumstància adversa. Com sabem, el músic habitual dels films de Fellini era sempre Nino Rota. Però Rota va morir als 67 anys, just mentre treballava la partitura de La ciutat de les dones. I Fellini va demanar a Luis Bacalov que se'n fes càrrec. Ara sentirem aquesta partitura i veurem que, fent bona la dita que diu allò de ser més papista que el papa, aquí Bacalov va ser més Nino Rota que Nino Rota.

La música de Luis Bacalov per a la ciutat de les dones, una música que recorda molt més Nino Rota que Bacalov. Va ser una de les darreres pel·lícules de Fellini. Després ja només en va fer quatre. A la ciutat de les dones, Fellini mostrava la caiguda de la figura del mascle atàvic, de l'home que només veu a la dona un objecte sexual, una figura materna o un ésser feble que no pot viure sense la seva protecció. Mastroianni, alter ego de Fellini, era el mascle ideal per interpretar aquest personatge. En relació al Luis Bacalov, Quentin Tarantino és un fan de la seva obra, fins al punt que en el film Django desencadenat va utilitzar temes seus. La mort de Bacalov es va produir el 15 de novembre de 2017 a l'Hospital San Filippo Neri de Roma, on l'havien ingressat dies enrere després de patir un vessament cerebral. Tenia 84 anys i ja en feia 5 que estava retirat. Ens va deixar, com he dit, més d'un centenar de bandes sonores i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem el tema pel qual va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora, el de la pel·lícula Il Postino, el carter i Pablo Neruda, protagonitzada per Massimo Troisi, que va morir d'un infart amb només 41 anys, just un dia després de finalitzar el rodatge. Està basada en una novel·la del xilè Antonio Escármeta i narra la fascinació que sent un humil carter d'un petit poble italià per la figura de Pablo Neruda i les converses que manté amb ell quan li porta les cartes. Neruda li explica què és la poesia i quan el carter ho entén, diu una frase sublim. La poesia no pertany als qui l'escriuen, pertany als qui la necessiten. Fins la setmana vinent, amics.

0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Proposta d'activitats per descobrir el Museu Romà i el passat històric de Premià de Mar. Des del mateix museu han preparat diferents activitats per gaudir del mes de setembre amb tres propostes que ens conviden a descobrir un patrimoni únic. El diumenge 6 de setembre hi haurà visites immersives totalment gratuïtes coincidint amb el primer diumenge de mes. Aprofitant també la Diada Nacional de Catalunya, el divendres dia 11 es farà una jornada de portes obertes sense reserva prèvia des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. I una altra proposta serà un taller familiar per fer un amulet romà. Serà diumenge 13 de setembre al migdia i per fer-lo cal reservar una plaça al web del museu. En aquest taller descobrirà el poder d'aquests amulets màgics a l'època romana. El preu del taller és de 4 euros per persona.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià de Mar celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb actes habituals i també amb novetats. El mateix dia 11, acte institucional i ofrena floral al Memorial 1714 amb la cantada de cançons de la Coral d'Amistat i també la lectura de manifestos. A més, també hi haurà ballada de sardanes amb la Cobla Xaloc al Porxo de l'Alió. I pel mateix dia 11, portes obertes al Museu Romà durant tot el dia. I també al migdia, estampació de senyeres al Museu de l'Estampació. I entre els actes, una conferència de l'advocada Pilar Rebaque per parlar de la lluita dels drets de les dones a Catalunya. Serà el dimarts 8 de setembre, a partir de les 7, a l'Espai L'Amistat.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum, perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar el 30 i 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, situació prou tranquil·la. Avui a les carreteres amb només una avaria, hores d'ara la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral i provoca retencions en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar al domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir Seat, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. Volkswagen també reduirà un 50% el catàleg de models i un 75 la complexitat de l'oferta. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: La necessitat d'atendre incidències de brutícia al carrer que demanen una intervenció urgent i el fet que massa sovint la concessionària Acciona no respongui amb l'agilitat desitjada ha portat l'Ajuntament a crear un equip municipal propi per neteges amb caràcter immediat. Durà per nom Unitat d'Acció Cívica i inicialment la conformaran dos operaris. Per poder-los contractar s'ha obert un procés selectiu del qual s'ocupa l'empresa Premià Serveis Municipals i prèviament es crearà a través del Servei d'Ocupació de Catalunya una borsa de treball. Segons la descripció que es fa a l'anunci del SOC, es busquen professionals amb permís de conduir i un mínim de 2 anys d'experiència que treballaran amb un furgó hidronetejador i faran tasques de neteja a pressió de paviments, mobiliari, pintades i zones específiques. L'equip tindrà inicialment un caràcter de prova i, segons Ripollès, servirà, entre altres coses, per continuar definint el futur contracte de la neteja i la recollida de brossa, donat que l'actual contracte, com ha admès el regidor moltes vegades, està mal dimensionat.
2: Premià Mèdia, informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El calaix. Obre'l i trobaràs cultura.
5: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
6: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
6: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
6: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
6: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Època de vacances i segurament us esteu preguntant a casa què podem fer amb els nostres gossos mentre estem fora. Avui descobrim una guarderia canina. No t'ho perdis, que t'ho expliquem.
2: Doncs sí, avui nosaltres hem vingut fins a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal,
4: Manel? Bon dia a tothom.
2: Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
3: Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i, bueno, ens el porten bastant, no? Perquè, bueno, hi ha bastanta demanda. I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina. Tant de peluqueria canina com a tema de guarderia.
2: Mm-hmm. Posem una mica de context. Estàvem parlant i hem dit dues paraules claus. Dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no? I que doneu.
3: Sí, correcto.
4: Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año. Y además, el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico y no me lo puedo llevar, y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen, y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
2: Guarderia canina, que és un concepte que molta gent que ara ens està escoltant i dirà, ostres, jo això no m'ho havia plantejat, potser amb nens o amb els fills sí, però amb els gossos no. Això és una moda que cada cop va més, ve importada d'algun altre lloc, és a dir, ja funciona potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
4: Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Uh-huh. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
2: Uh-huh. Núria, com ho veus, això de deixar el gosset o la gosseta a la guarde?
5: Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis no pots, i deixar-lo per vacances que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent, però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, eh? I és habitual, doncs?
3: Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Uh-huh. Llavors, el gos, quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta de com d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores pues, es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final pues, s'acaben adaptant, no? Uh-huh. Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos tant de menjar com de sortir, portar-los el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari perquè sentin la seva olor, no? I així puguin estar més tranquils.
5: I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
3: Sí, també. O sigui, al final hi ha activitats, no? Com, bueno, com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos i, bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i sobretot fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
2: Mm-hmm. Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntàvem, el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs, per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser, o que l'arribada sigui directa? Com es fa tot aquest traspàs, tant a l'avinguda com quan marxen? Perquè també pot passar la inversa, que quan tornin a casa potser també sentin estranys, no?
4: Sí, és important si el propietari se lo puede permitir, si su tiempo tiempo así se lo deja, que vengan, nos conozcan, formemos un vínculo, sientan que es un espacio seguro, tanto el propietario como el mismo animalito, porque la energía que tiene el dueño se la va a transmitir, así no quiera, a su pequeño melenudo. Entonces sí es recomendable, pero si hay alguien que está con el tiempo muy apretado y no lo puede gestionar de esa manera, pues también nosotros respetamos el proceso que el perro tiene. Si a qué hora se levanta, si en ese horario come, los paseos, entonces eso hace menos invasivo el cambio. Y al ser el único perro el que tenemos, porque no es que tenemos varios, también la atención va detalladamente a él. Y al regreso sí es importante que el animalito pueda volver a retomar su rutina con el propietario. A ver, esto depende mucho de cada personalidad melenuda, pero algunos son como que miran al dueño y dicen, ah, me has dejado aquí y te has ido sin mí, y como que son un poco resentidos en el momento. Luego otros no, son súper felices, van y abrazan al propietario, o sea, abrazan en el sentido melenudo, que los lame, se les trepan encima, entonces ya vuelve la conexión y todo bien. Y algo importante, esto es un consejo para los propietarios, cuando dejen al melenudo, ya sea en el veterinario, la guardería o el hospedaje, despídanse de ellos sin la pena, porque muchos dicen, ay, lo siento, me dejo. No, es chao, me voy, regreso. Es como que te vas a otro ambiente y el perro no siente el tiempo. No es de que me dejó ayer y ya pasaron 5 días y aún no vuelve y genero. No, no es tanto a tiempo, es atemporal el perro. Entonces eso es súper bueno para que el propietario también sepa que la energía se transmite y cuando se marchen deben irse en calma, porque eso le va a permitir a ellos equilibrarse también.
2: Acomiadar-se en positiu. Jo sé, Núria, que tu ets una persona com molt correcta i mai preguntaries per calés. Ja ho faig jo, no et preocupis.
6: Gràcies,
2: perquè això...
6: Clar, això
2: estem pensant que és un servei molt xulo, però en quant econòmicament, vosaltres ja n'hem parlat alguna altra vegada i heu dit que és un servei prou assumible, prou assequible, no? És a dir, malgrat que sigui una cosa boutique, és una cosa que es pot permetre, vaja, la població normal, no?, mitjana.
3: Sí, correcte. O sigui, els preus que tenim nosaltres depèn de la mida del gos... Però, bueno, és a partir de 25 euros al dia.
2: Val. Molt bé. És a dir, com un extra més que hauríem de sumar aquestes vacances.
5: Surt millor que un casal d'estiu de criatura, ja t'ho dic ara.
2: Per un nen, sí, és més barat que un casal d'estiu per les criatures. És veritat, mira, vista així, tota la raó. Amb això que explicàveu, perquè vosaltres, a part d'aquesta guarderia que feu, teniu serveis que sumen, per exemple, doncs també pot gaudir d'aquesta perruqueria, no? És a dir, jugueu amb ell, surt a passejar, és a dir, que és un servei que queda molt més lluny que no el fet de que estigui només aquí amb vosaltres, no?
4: Sí, la verdad es que es un 360. A veces tenemos hospedaje de perritos que dicen, vale, y antes que me lo entregues, me lo bañas. Y me lo cortas y me lo entregas. Entonces el propietario, uno agradece porque estamos dentro de la comunidad de Premiá y ellos pueden sentir que tienen todo el servicio aquí. Como que un día dicen, oye, no, solo quiero cortar las uñas a mi mascota, pues también me acerco. Entonces es como un 360 que ellos tienen, ¿no? Guardería, la peluquería, un detalle extra que quieren hacerles al animalito. Entonces por ahí también ellos están agradecidos y nosotros también.
2: De fet, m'explicava un dia també que després els gossos se'n recorden de vosaltres, no? Passen passejant per aquí davant i se'n recorden de vosaltres, eh?
4: Sí, porque recuerdan el lugar donde se sintieron a gusto y la energía que le transmitió el humano. Entonces, cuando son perros nuevos, para contarles rápidamente, lo que hacemos es que vengan, nos cerramos con llave por dentro, todos son vitrinas, y el perro es suelto para que olfatee, para que huele, para que sienta que no hay un punto de amenaza, sino que al contrario, es un lugar seguro donde va a venir a hacerse un proceso que quizás ha hecho en otro lugar o en casa, y así genera vínculo con nosotros. A ver, que también si el perro puede comer un chuche, se lo damos. Y los dueños dicen, oye, es la primera vez que mi perro quiere volver a un lugar. Porque a veces nos ven, creen que somos los veterinarios que vamos a vacunar. Le digo, acá no ponemos vacuna. Pero el perro siente esa energía, esa tranquilidad, el que vas a ir poco a poco con amor y de verdad que se agradece y los animales pues son amor incondicional. Así que...
2: Ara, Edu, fareu el vostre primer aniversari al setembre. Quina valoració feu d'aquesta experiència, d'aquest primer any de rodatge?
3: Bueno, el primer any sempre és una mica més durillo, no? Però la veritat que bé, que molt bé, que aquí a Premià han tingut una molt bona acollida per als veïns, ja que el boca a boca ha fet que porti a més gent, que vingui més gent, que la gent confia en nosaltres, i la veritat que estem molt contents amb el procés que nosaltres estem fent, amb el treball que estem fent, perquè ens dediquem també a no només tallar i banyar el gos, sinó que a veure quin tipus de procés té que tenir. Depèn de quin gos, no? Veiem molt això, perquè hi ha gossos que els fa més por, que potser són més mogudets i tal, llavors ens adaptem molt al tipus de la personalitat del gosset, no? I al final, pues, poder fer-li la millor experiència possible.
2: Molt bé. Clàudia, gairebé per acabar, ara la gent que potser hi ha gent que torna de vacances i torna a la rutina, que n'hem parlat, que a la gent li costa molt tornar doncs, a agafar aquesta rutina, en els gossos també, com és per ell recuperar la normalitat després d'això, del fet de sortir de casa, de potser estar a una guarderia canina o de marxar de viatge? Com hem de fer perquè el gos torni a recuperar la rutina que havíem deixat al juny?
4: Sí, lo importante es que retomen sus hábitos. Uh-huh. Si ellos tenían un horario con su melenudo de salida, volver a retomarlos, los mismos horarios de comida, hacer las mismas rutinas, porque el perro es un animal rutinario de hábitos y se le va formando de esa manera y no lo olvida. Así como hay perros que a veces se extravían y luego de 3 años vuelven y encuentran y reconocen a sus dueños, porque eso también les pasa con sus rutinas, tanto de comida y de paseo. Eso sería lo mejor para que ellos nuevamente se equilibren y se adapten a la zona donde viven normalmente, ¿no? Pero lo bueno es de que ellos al encontrarse con su manada humana es que van a sentirse ya felices, contentos, seguros, a gusto. Algunos sí, depende mucho de la personalidad del animalito, si tienen miedo, si han tenido ansiedad por separación, puede que les cueste los primeros días, no sé, comer, salir, estar medio cabizbajos, pero son casos muy puntuales. La mayoría va a estar contento de ver a su propietario y de poder retomar las actividades que hacían, ¿no? Vale. Y lo importante es que lo hagan desde la calma, porque el animal siente todo lo que tú le transmites, ¿no? Uh-huh. Hasta lo que no le dices y por dentro está por dentro como una olla de ebullición, uh-huh. Ellos lo sienten. Entonces lo importante es que lo hagan desde la calma, ¿no?
2: Molt bé, doncs important aquest consell, Núria, per acabar, que intentem transmetre aquesta pau i aquesta calma i acomiadar-nos doncs, en positiu quan els hem de deixar, perquè ells no ho vegin també com la pena que nosaltres realment ens fa quan els deixem, Núria, eh?
7: I tant. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel.
2: Gràcies, que vagi bé.
8: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
9: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Avui comencen les inscripcions per participar als clubs de lectura d'adults de la Biblioteca Martí Rosselló. Des d'avui fins al 7 de setembre, qui vulgui assistir als cursos podrà emplenar un formulari disponible al web de la biblioteca i així enviar la seva sol·licitud. Entre les noves propostes destaquen dos clubs de novel·la criminal, Dones de Negre i Quilòmetre Zero. El Club també Pirates Lectors, pensat per a alumnes de tercer i quart de primària, és una altra de les novetats. Com és habitual, hi haurà clubs de contes, novel·la, novel·la gràfica, teatre i un club juvenil, així com el de lectura en veu alta. Amb aquesta nova programació, la biblioteca continua apostant pels clubs de lectura com un espai per compartir, descobrir nous autors i fomentar l'hàbit lector.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui entrem directes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a l'OMIC, per parlar de, atenció, factures de recuperació elèctrica per frau. Així, en principi, si no som una de les persones que ho estem patint directament, no ens diu gaire cosa, però ens explica l'Oriol Contreras de l'OMIC que és un tema preocupant i que cada vegada, malauradament, està afectant a més gent, a més premianencs i premianenques també, perquè l'Oriol Contreras s'encarrega des de l'OMIC, ja no només de Premià, sinó també d'altres municipis maresmencs. Benvingut a la ràdio, Oriol.
3: Moltes gràcies.
2: Ho posem sobre la taula, aquestes factures de recuperació elèctrica per frau. És una problemàtica que està augmentant cada vegada més.
3: Sí, i m'agradaria explicar-ho perquè la gent entengui una mica que el problema no és tant, o almenys a mi el que em preocupa no és tant que hi hagi frau, sempre n'hi ha hagut en tots els sectors, no? I frau en la llum n'hi ha, és a dir, frau que vol dir que un s'aprofita de l'electricitat d'un altre sense pagar-lo, no? I això és un delicte. El problema no és tant aquest, que seria un problema per Mossos i per altres estaments, sinó per consum. El problema està en que la distribuïdora, que és qui controla tots els comptadors i qui controla la potència que entra en un lloc o en un altre i qui pot detectar que hi hagi un frau, des de fa un any i mig hem detectat des de totes les oficines del consumidor, dic totes és totes de Catalunya, un accés en la búsqueda, no?, en la troballa d'aquests defraudadors. Uh-huh. Aquest accés, què porta? Que a vegades, evidentment, l'encertaran, no dic que no, però el que no havia passat fins ara és que moltes vegades no l'estan encertant. I no l'estan encertant en el culpable, i després no estan encertant, quan sí hi ha a vegades culpabilitat, en el càlcul d'aquesta energia a recuperar, que és el que deies tu, per aquest presumpte frau.
2: És a dir, estem parlant del que tota la vida s'ha conegut com allò de punxar la llum.
3: Correcte. No?
2: El que està passant és que estan augmentant, en aquest cas, que la companyia vagi a buscar aquests fraus, a vegades s'equivoquen, no? I directament has de demostrar tu si has punxat o no aquella llum, que imagino que aquesta és una part del problema, i de l'altra, en cas de que tu assumeixis que, mira, l'has punxat durant un any, movimento, o una determinada quantitat de temps, després el càlcul que fan ells del que els hi deus com a import és molt superior al que realment tu hauries defraudat.
3: És a dir, hi ha una fórmula per calcular, ja començo pel final, no? Però hi ha una fórmula per calcular aquesta energia a recuperar, que ho diu la llei, i són sis hores al dia a la potència que tu tens contractada, que això apareix en la factura, doncs 4 en 4, 5 en 5, i per 365 dies l'any, que vol dir que només poden recuperar, quan resulta que han descobert un frau, només poden recuperar un any enrere. Aquesta és la fórmula, que és una llei que, si no recordo malament, és de l'any 2000 i que ja es venia portant a terme des de feia temps. I que sempre feien aquest càlcul, realment. Pagaven una factura, hi havia 4 en 4, multiplicaven per 6 hores, 365 dies, si no podien contrastar-ho objectivament amb la facturació anterior. Que si hi ha hagut frau, és més difícil pues, tenir dades objectives. Pues, s'encaixaven en aquest càlcul. Ara què estan fent? Ara estan fent les mateixes 6 hores, però els mateixos 365 dies, però quan arriben a la potència, ells ara et diuen la potència que ells creuen que per aquell conducte ha estat entrant. Aquesta és la segona part, doncs, la més complicada i la més fotuda, perquè de factures que abans de recuperació podien ser 1.000 euros, ara en tenim i unes quantes de 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12.000 euros per una família, per un pis. Fins i tot en tinc un cas d'un pis de 60 metres quadrats, 12.000 euros. Que està clar que això és desproporcionat. Aquest càstig és fora de lloc, fora de lloc. Però és que el problema, no és, a més d'aquest càlcul, és la primera part, és el procediment. L'estan fent de manera totalment gens transparent, con nocturnitat de l'eusia, com diuen les pel·lícules. La gent es troba que al cap d'un any, o sigui, tu, avui estem a 14 d'abril, i el 14 d'abril reps un document de la distribuïdora que el 14 d'abril de l'any passat van descobrir un frau a casa teva i que recuperen l'energia d'un any, un any enrere. Per tant, estem recuperant l'energia de fa 2 anys d'un presumpte frau que va cometre's fa un any i del qual no tens més proves que les que potser t'envien ara o a través de l'Oficina del Consumidor reclamem. Això no és transparent, això és més obscur que la gola del llop, d'acord? Uh-huh. I aquest és el procediment que estan fent. Aquí que em trobo? Gent que em reconeixen que per necessitat ho han tingut de fer, però no estan d'acord amb el càlcul, és desorbitat. Uh-huh. Gent que no sap què carai està passant, que no sap ni on està el comptador, i és perquè, situacions vàries, has llogat un pis que l'anterior inquilí sí que punxava, i tu t'ho menges, perquè així jo no he fet res. Gent que ha comprat un pis d'aquests dels fons voltors, i evidentment abans una persona que l'ocupava també el tenia punxat, però tu te l'haurien d'haver donat en condicions, i tampoc has fet res. Però la distribuïdora, en el moment que hi ha aquest canvi de nom de titularitat, que entra el nou inquilí, que entra el nou propietari, que hi ha algun moviment contractual, aprofita i diu, ara en tinc un usuari localitzat, amb compte corrent, i vaig a per ell. Llavors, doncs, si havien descobert alguna en algun moment, ara ho trobaran a la llum.
2: Solucions? Quines hi ha, si som unes d'aquestes persones afectades?
3: La primera, i és la que estem donant sempre, és canviar-se de companyia perquè la factura que et reclama la comercialitzadora quedi com a factura pendent, però no com a amenaça de tall, perquè, si no, com a factura pendent et poden tallar la llum. Per tant, el primer que fem és canviar de comercialitzadora. Si no es pot canviar a una altra empresa, intentar demanar que et donin d'alta al mercat regulat de la pròpia comercialitzadora a la que estàs ara, si té mercat regulat. Però l'important és sortir, canviar, i si no, titular nou. Però sortir d'aquí, perquè si no sempre tindràs l'espada de Mocles a sobre. La segona és, a través de l'Oficina del Consumidor, demanar que nosaltres mediem amb la distribuïdora, que és la que ha descobert el frau, i la comercialitzadora, que és la que t'ha facturat. No cediran mai, no cediran en cap cas, els tenim tots ja més que vistos, i et donaran potser una mica més d'informació, més documentació, fotografies, informes, el que tinguin. I el següent pas és enviar-ho tot al Departament d'Energia i Mines de la Generalitat, al Servei de Qualitat. Que si fa 2 anys enrere resolien algun dels casos quan ens els trobàvem, ara n'hi ha tants que no estan resolent ni un. Però ni un és ni un, perquè jo estic en contacte amb totes les OMICs de Catalunya.
2: Però com pot ser, Oriol? És a dir, si ara n'hi ha més, com poden donar menys resposta encara?
3: Clar, aquí ja tinc a fer ja les meves elucubracions i les meves teories, no? Però, clar, amb tants anys que tinc, doncs, em permeto el luxe. Una és, tenen poc personal. La segona, i per mi més important, això és un marrón. Perquè si la... cas per cas no poden entrar, perquè no tenen personal, hi han moltíssims expedients, però n'hi han d'haver-hi centenars, per no dir milers. Per tant, no poden entrar cas a cas, que realment hauries d'anar cas a cas, perquè t'he explicat jo diferents casos, però no ho faran. Jo penso que han de fer una resolució genèrica. Si diuen que la distribuïdora ha fet malament la feina, deixen per terra alguns casos que sí que són frau.
2: Justos per vagadors, allò típic, eh?
3: Clar, deixen per terra temes que realment són de frau i no poden tampoc desacreditar la distribuïdora. És una empresa de distribució del grup Enel molt fort, molta força. I l'altra opció, també genèrica, és dir si s'ha fet bé, la distribuïdora ho ha fet bé, però llavors t'encarregues tanta gent que jo tinc al cap, fins i tot tinc cares, perquè els veig patir amb factures de 6, 7, 8, 10 i 12 mil euros, com t'he dit, que quina solució prenen. I torno a repetir, cas a cas no tenen temps de resoldre-ho ni manera de solucionar. I o es decanten per una companyia o es decanten pel consumidor. I jo crec que això és el que no estan sabent per on sortir-ne, però mentrestant anem sumant, anem acumulant, i en alguns casos ja algunes persones ja han rebut demandes judicials perquè les companyies estan nervioses, no esperen a el que digui la Generalitat i tiren pel recte.
2: I què esteu fent, llavors, per donar resposta o ajuda?
3: Quan arriba la via judicial, evidentment, desviar-lo a un abogat, i sigui d'ofici o sigui de pagament. Nosaltres fem la primera part, que és la mediació, que no resulta, però que l'hem de fer perquè s'ha de tenir, i derivar-ho al Departament d'Energia i Mines. I no podem fer res més, i assessorar, acompanyar en el màxim que puguem en el consumidor quan es troba en aquesta situació.

0: doncs, per, ja no sé quina paraula fer servir, si animar, si recuperar, si no deixar perdre, no? L'ús del català en, en els comerços, entre el comerciant i el consumidor, que ja n'hi ha d'estudis que tant per cent de comerços doncs, no es parla el català, un tant per cent de comerços canvien d'idioma quan tu els hi parles en català, i uns altres comerços, i molts, que sí que segueixen parlant el català, no? Però s'entén des de l'Ajuntament i des de moltes altres administracions, aquest és l'any on veig que hi ha més moviment, no? Potser perquè s'està veient que és necessari, doncs es fa aquesta campanya per promoure l'ús del català en els establiments. I des de la nostra àrea i regidoria i des de l'OMIC, animar la gent, evidentment, a fer servir la seva llengua, si és el català o si és el castellà, no? Però vull dir que, com a mínim, ens puguin respondre en els comerços i ens entenguin en català.
1: I tant, que s'hi han fet també un reportatge justament avui, que veurà la llum d'aquí pocs dies, sobre aquests establiments col·laboradors amb aquesta campanya per l'ús en català i també amb aquesta bona feina de la nova regidoria també de política lingüística, sumant també els comerços. Oriol, un plaer, com sempre, que ens expliquis i descobreixis tot el que està passant i el que implica també a veïns, veïnes, premianencs, premianenques i pel que fa també a l'OMIC. Així que gràcies, com sempre, i fins al proper mes.
0: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La maresmenca Esther Invernón té nou llibre, Després de tu. L'escriptora ens acosta la història de dues bessones, la Laura i la Raquel, unides per una connexió única. Malauradament, un secret del passat veurà la llum per canviar-ho tot. El llibre parla de culpa, pèrdua, valentia i reinici. Serà la cinquena novel·la de l'autora de Mataró, qui va començar a escriure el 2020 i ha escrit èxits com Ningú ens va dir que seria fàcil o Un estiu per estimar. Aquesta nova novel·la, Després de tu, ja és a les llibreries.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: La plaça dels Països Catalans acollirà aquest proper diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. Des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, per infants, joves i famílies que vulguin conèixer l'oferta d'activitats que es pot fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats. A més, també hi haurà exhibicions, tallers i activitats obertes al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai dels tallers i la pista d'activitats.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la. Avui a les carreteres amb una variant, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral. A la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i, finalment, un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs avui és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, jo diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, d'espitx, res, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un espitx inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs, ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè, clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però tant que bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar o poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que, a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest de grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar a cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, molt que bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí. Sí. Parlem de la depressió postvacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió postvacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% treballa, de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes, és sens dubte menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'Obert per vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'Obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que hi heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió postvacances. I jo, Núria, t'haig de dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'Obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat ben acolorit. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on has dit, i jo li faig una entrevista, clar.
1: Em sembla fantàstic, l'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa, clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí, que exacte, també són polítics.
0: Aquí està. Sí. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances, vosaltres mateixos. Com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. A l'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696-16-46-65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel que us fem la proposta del tema del dia i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt
0: fins
1: bon programa.
0: Ara. Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots. Avui jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut i que han pogut participar perquè doncs, ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòlegs sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola, a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes, amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines, tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de no, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafañe, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, hem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
1: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 7:45 del matí per causes que s'estan investigant. Una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
1: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
3: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
1: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures paliatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
1: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafañe, des de Girona. Després tornem a parlar.
1: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
4: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb USTEC i, a la sortida, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
5: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o o abans de començar el curs, la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment doncs, donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet. I nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació doncs, pugui ser realitat.
4: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
0: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
4: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
0: I en clau cultural i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
4: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, T de Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Degoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
6: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè, clar, ara veiem aquest programa, doncs, semi com modern, així com molt amb una decoració molt... Però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
4: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
0: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
4: Fins ara, Núria.
0: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
7: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com bé deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre és allotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
0: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
7: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
8: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CATU, que ha funcionat jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
7: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CATU fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Serós. Amb tot, la Paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
0: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des d'U a U Lleida. Una abraçada.
7: Fins ara.
0: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
9: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet, Olivert, per vacances també d'aquest cas amb què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
9: Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
10: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
10: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció, amb una inversió d'uns 87.000 euros, es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació al jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar en la recuperació i, sobretot, en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
11: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
10: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
0: Mm-hmm. I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la crònica negra gairebé.
10: Sí,
0: no,
10: a successos, Marina, a successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espirella, informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim apunt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
0: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
10: Bé.
0: Sí? Darrer programa.
10: Últim programa, ja.
0: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
10: I ho farem amb el Pep Sunyer.
0: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals a cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
12: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
13: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem, com expliquem a tot Catalunya què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
13: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs, després doncs, estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també que és important, Núria. També.
0: Oh, bé, que és important, sí.
13: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'una altra manera com si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs, donant veu, en aquest cas, a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'una altra manera, Núria, també, que els esports. Els esports també tenen molta, molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de Tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'una altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també doncs, en aquest sentit doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
0: Molt bé. No, no se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
13: Moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit. Per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
0: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que treballa molt amb aquest concepte del podcast, no? Que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
13: I tant, és així. Per això també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més se'ns dona bé, no? Aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
0: Molt bé. Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Ràdio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
13: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada. I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
14: Així que molt. M1FM.
0: Quina barceta que teniu, els de Lleida, els de M1FM. Arnau Vilà, bon dia.
15: Bon dia a tothom.
0: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
15: Aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Muna abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música, i s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
0: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
15: Correcte. Sí,
0: qui sou i qui representeu?
15: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final.
0: Sí.
15: Us començo explicant que Emun, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Aubesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera, units en un consorci que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
0: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, sí. També s'hi ha d'estar.
15: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menjat la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i de tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
16: Molt bon dia, monencs i monenques.
15: Emunencs i emunenques.
16: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
15: Correcte.
16: Són els oients i oientes, que dèieu l'altre
15: dia. Correcte, correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I, a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
17: Amunt, amunt.
15: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no? M'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
16: Tal qual.
15: Així.
16: Ja.
15: Ostres. Emissora municipal, amunt.
16: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu. Sí. És el que
15: sí,
16: és.
15: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
16: Doncs jo, des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
15: Doncs un plaer, Núria.
16: M'heu conquerit. Arnau Vila, ha sigut un plaer, també, treballar amb vosaltres. Una abraçada forta, company.
15: Igualment, que vagi molt bé.
16: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
18: Planeta Prat, l'òrbita Pota Blava.
16: Pota Blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de Pota Blava. Em sembla, eh? Ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
19: Bon dia.
16: És així, no?, quan dieu Pota Blava es refereix al pollastre.
19: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som els Pota Blava. Sí.
16: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament. Al Prat Ràdio no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant

0: els nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
1: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, sí, que estava també la Maria, que sí, per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, sí, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris. I també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
0: Mm. I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxat als pedals.
2: En sona, sí. Alguna cosa.
0: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
3: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
1: Mira, doncs ens podeu escoltar 91.6 de l'FM.
0: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
1: Això mateix.
3: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos. Totes...
1: Jo hem acabat esbarrant. Hem sigut la Marie Kondo de l'Obert per Vacances.
2: Són les meves Marie Kondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
1: Bueno, sí, jo crec que sí.
0: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
1: Exactament, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
3: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
1: No, igualment, ha sigut un plaer.
3: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
1: A tu. Adéu.
3: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
4: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades no ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
3: Sí.
4: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
3: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, a la Plana és això, sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No?
4: Sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia, per això això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa, amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que convertix un dia normal en una

0: jornada especial, no?
1: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
0: Va, d'una manera molt ràpida, sí. Que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema amb pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
1: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres.
0: Sí, és així
1: tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
0: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
1: sisplau.
0: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
1: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
2: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
1: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
3: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
1: Ja m'ho penso, Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la Cobla i la Sardana?
3: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí, i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 1981, i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
1: Espera, el 81, i encara es fa el programa avui dia?
3: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
1: Ah, no?
3: No. En Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
1: no para per Nadal.
3: Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa. Abans venia als estudis, evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia, i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost, sempre hi ha programa.
1: Fa honor al seu nom, Ara i Sempre.
3: Correcte, no, totalment.
1: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà, i el que us honor recolleix a Ràdio Rubí és marca de la casa. No és l'únic, però, no?
3: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia, en el nostre cap d'esports, el Cisco Lara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí, i aquest any en Cisco fa 20 anys que els fa ell. Però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el Primer, Segon i Postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí. Cada setmana dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí els estudis i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Rubí Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etc.
1: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
3: Bueno, d'aquí 3 anys.
1: D'aquí 3 anys, el 29,
3: exacte,
1: no?
3: El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
1: Deixa.
3: Ja arribarà. Però, en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
1: Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem d'emissores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
3: Gràcies a vosaltres. Ens ho hem passat molt bé. Tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat. Saluda.
4: Hola, hola.
1: Hola, Mariona.
3: I jo, que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
1: Molt bé. Un bon trio feu, com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emunt com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat UAU.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gassó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Radionòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: Els programes que feu...
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que
1: sí?
2: Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som, a la ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14
2: sí.
1: Hores són moltes, eh?
2: Correcte, correcte. Això, sí, evidentment, doncs, és un esforç, però doncs, nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar, però que, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia, al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassó els dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: I també... Digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On us sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gassó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu amb UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat és el mateix que molts de companys. He de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista, perquè s'acaba l'obert per vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sintonitzar... M'escolteu
1: bé? Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fem una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara ens queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Hola, què tal? Molt bon dia. La jornada avui tornarà a estar marcada com ahir, com els últims dies també, per l'ambient càlid. Màximes que s'enfilaran fàcilment fins als 33, fregant els 34 graus ja cap a l'interior de la comarca. I és que, si d'alguna cosa haurem de parlar els pròxims dies, els 3-4 pròxims dies serà de forta calor. I és que tindrem temperatures que podran fins i tot superar els 35 graus a l'interior del Maresme de cara a demà dissabte i els 33-34 a la mateixa franja costanera. Per tant, de moment l'estiu encara es vol resistir a marxar i continuarem amb aquesta calor intensa al llarg dels pròxims dies. Sembla que això s'acabarà de forma sobtada de cara al proper dimecres, a mitjans de la setmana entrant, amb un canvi de temps que ens portarà una entrada de vent del nord, una baixada important de la temperatura, una normalització de les temperatures i, de retruc, també un temps inestable amb xàfecs i tempestes que dimecres podrien ser molt fortes i acompanyades amb calamarsa. Tot això ja ho anirem confirmant. De moment, situació ben tranquil·la, mentre aquest canvi de temps no arriba, en la qual, doncs, avui tornem a tenir domini del sol, alguns núvols prims, els vents més aviat fluixos, com a molt lleugerament moderat el vent de Garbí a la tarda, i la situació marítima, doncs, també tranquil·la, marejol, mica de mar de fons, poc important. Les temperatures avui que pugen una mica pel que fa a les màximes, i si ahir arribaven als 32 graus, avui arribarem cap als 33, puntualment fregant els 34. De cara a la jornada de demà, sembla que les temperatures tocarien sostre i demà dissabte esperem alguna màxima cap als 35-36 graus a l'interior del Maresme i cap als 33, fregant els 34 a la zona més propera a la costa, amb vents que tornarien a ser fluixos i amb una situació marítima que es mantindria tranquil·la. El mateix esperem diumenge. Temperatures que poden recular una mica, però que en general seran, doncs, tòrries, seran de rigorós estiu i també dilluns, fins i tot. Començarem la propera setmana amb unes temperatures elevades, baixant una mica, però continuarà fent una calor ben intensa. Com ja hem dit, aquest canvi de temps arribaria a últimes hores de dimarts, però sobretot de cara a dimecres aquí al mar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb una avaria, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en l'incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
3: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025
2: que
3: encetem avui.
2: El que
3: no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això amb Girona com a escenari i postal.
2: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai. Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
4: És en Saïd.
2: És en Saïd, veritat. Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
4: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat, som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus, per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella que es completa amb espais esportius, també butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer i també dos especials marcats sempre al calendari com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
2: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més i sobretot on us podem escoltar?
4: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
2: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
4: perfecte.
2: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també.
4: Gràcies.
2: Ha estat un plaer poder treballar.
4: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
2: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
5: Molt bon
2: dia.
5: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
2: sí,
5: que, del
2: però,
5: que tu
2: oi,
5: deies.
2: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'Escala.
5: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb
2: ets un baby, ets un baby.
5: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'Obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
2: vull
5: dir, com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I han anat canviant de lloc, però t'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, d'estar a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses, això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
2: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
5: Doncs mira, la cinta que escoltava era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella, de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre, cada dia al punt de les 7 de la tarda. O sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
2: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
5: A reveure, que vagi molt bé.
2: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han aportat moltes més coses, I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
6: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
7: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
6: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
2: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
8: Molt bon dia de nou.
2: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
8: Doncs la meva parella. Clar. La meva parella, que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta. Doncs,
2: qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
8: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
2: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
8: doncs, sí,
2: a Ràdio
8: Cardedeu? Sí, som un mitjà comunitari, de fet està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas fem el que ens ve de gust en tot moment, podríem dir. Això pot estar molt bé o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar, per exemple, perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una... Potser el que més m'agradaria destacar, jo sóc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos i això és molt bonic perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
2: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que
8: i tant que
2: clarament,
8: sí.
2: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres, ens heu aportat una energia, val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, a les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part no, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
8: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
2: Joan Maria.
8: Com? Josep Maria,
2: Joan,
8: perfecte.
2: Joan Maria.
8: Mira, veus, doncs, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també. I també gràcies de part de l'Estela, el Jordi i l'Aina, que
2: I
8: també l'heu sentit.
2: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, ara sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer. Recollint la impressió dels nostres oients, avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
8: Ja veuràs qui és.
2: No ho puc fer.
9: Bon dia, Obert per Vacances.
2: Fila!
9: Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
2: Sí?
9: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu!
2: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
8: És no que pot faltar.
2: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, ha posat algun contrapunt d'opinió,
8: Sí, absolutament.
2: Jo ni això ni allò. Jo, la tercera. Dic molt
8: correcte,
2: bé.
8: Correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim Mira per tancar, si ens dona temps a un àudio més. Tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios. Així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
2: A veure,
8: ara sí.
2: Susana, és tímida, és tímida.
8: Ara sí.
10: Hola, Obert, per vacances. Jo he de dir que aquest any la depressió post-vacacional, de moment, no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
2: Molt
8: ja
2: bé.
8: Ho veus. Allà, tots els dies dietes.
2: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Ja s'ho prepara.
8: Sí, sí, sí.
2: Molt bé.
8: I tant que sí.
2: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Se veu que ens heu enviat moltes més
8: en fi,
2: opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
8: per l'any que ve, goita.
2: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
8: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
2: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
8: A reveure.
2: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Media, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí. Estava... Sí, sí. Feia falta un peron.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada. Sí. La veritat és que sí. Necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia de la feina perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps, la competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden, i després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, doncs, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Anar, vale, avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Media. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, us veig jo, els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui? També. Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer. Sí. Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se'ls coneix bastant ja per la xarxa,
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I, de fet, l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I, per tant, nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també al nostre àmbit més proper. Donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns, i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la passió castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca. I tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no ho podíem fer, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir. No sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària. Ara començo el meu mandat oficial. Ah. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem a després del pati i les hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera.
9: Sí.
8: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió i vaja, t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
9: Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, doncs l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació... I després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment. També ens falta el personal de neteja. Llavors, clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
8: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard.
9: Sí. El juliol,
8: ben avançat.
9: Que
8: la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat abans.
9: Com
8: es prepara un curs escolar?
9: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent. No? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil. No? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant. No? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima dansa, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació. Els que han tingut un grup, amb els que els tindran el curs que ve. Els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, es reuneixen amb l'equip CIEI. Ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs. I es busca forats, perquè a vegades no és fàcil. No? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns... A vegades ens queda curt ahir tot, aquesta setmaneta.
8: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
9: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important. I clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
8: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
9: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
8: Doncs ho farem. Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
9: Sempre benvinguts.
8: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix mateix a l'escola La Portalada d'Altafulla parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
7: sí.
8: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
7: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adéu d'aquella manera, d'acord?
8: Doncs quedem així, amb aquest adéu d'aquesta manera tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
7: I moltes gràcies a vosaltres, de veritat, Eduard. Una abraçada forta.
8: Una abraçada.
7: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
10: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
11: De postres, David, de postres.
10: Ah, postre tampoc està ben dit?
11: En català diem les postres, en plural.
10: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
11: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
10: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
11: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
10: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides?
11: No, és clar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
10: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
11: Això, David, no és una necessitat.
10: Buf, fa tres dies que estic constipat.
11: Constipat, David, constipat.
10: Just, he dit això?
11: No, has dit constipat, t'has menjat una eina.
10: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
11: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
10: I també no estic massa bé, Tinc una mica d'esternuts.
11: Esternuts, esternuts.
10: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui, eh?
11: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
10: Constipat, esternuts... I em fa mal l'esquena, també. Això sí, no? No m'he equivocat, aquí?
11: No, això ho has dit perfectament.
10: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
11: A veure si ho contagies, doncs.
10: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
11: Molt bé.
10: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat. Així ens podem organitzar.
11: Un plànol, David. Un plànol.
10: Planell, plànol... Sempre els confonc.
11: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
10: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
11: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
10: Què he de fer, sinó? Què vols dir?
11: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
10: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada. Això m'agrada més. Sobretot badar.
11: I si et perds, mires el...
10: Planell! Ai!
11: Què dius?
10: Plànol, m'he equivocat.
11: Ara sí.
10: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
11: Sí, sí.
10: No em creus?
11: Ni mica.
10: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
11: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
10: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
11: David, a la tarda.
10: Ja comencem.
11: Has preguntat, jo et responc.
10: Però és que no t'he preguntat, això.
11: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
10: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
11: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
10: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
11: Poder? Però què estàs dient? Poder!
10: Què?
11: Voldries poder venir. Poder és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
10: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
11: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
10: Poguer, sapiguer...

0: coses.
1: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
0: Bona idea.
1: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
0: Què, David?
1: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
0: I ara no?
1: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
0: Exactament.
1: És que no cal complicar-se tant.
0: Ni renunciar a paraules noves.
1: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
0: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
1: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-les servir.
2: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials, a l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
3: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors a esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
4: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
3: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
5: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, amb la natura, amb el paisatge, amb la història, amb la geografia, amb la toponímia, etc.
3: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment, estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal i com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya

0: Muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya, ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escalé, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
1: Quan se us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escalé, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
0: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal, d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
2: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
3: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
4: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és al final, és bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal, i bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important per Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé. Només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho més a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
2: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, eh? Superman, mai millor dit. Víctor Asensio, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava algun una estoneta, vaja, per per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
5: A Tarragona, cinquena temporada.
2: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Bon dia. A què feia referència aquesta
6: ràfaga? Doncs això que estàvem sentint era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa doncs la mirada dels postpartits del Nàstic.
2: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
6: De la Ciutat fa moltes coses. Tenim programes, podcasts de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, que engeguem la desena temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
2: també.
6: A Carrer Major i estareu amb nosaltres. Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
2: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
6: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
2: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
6: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent. A més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
2: Això,
6: rural, què dic jo.
2: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
6: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
2: Sí.
6: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però el vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
2: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent.
6: Vale.
2: I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
6: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begú.
2: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
6: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
2: hem rigut. Dins i fora del micro.
6: Molt.
2: Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
6: Adéu.
2: Pues mira que no els coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
7: Bon dia.
2: Bon dia. Bé, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà. Si us sembla de fons, expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut.
8: En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
2: 40 anys,
8: Sí, no podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí. A les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 el Vox Informatiu, els programes, la Veu de Tarragona, i el Sempre Nàstic, els companys de setmana, aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Sílvia García...
2: Som 15 i, de fet, ens quedem, ens fem curt, eh?, per tota la programació que tenim, no?
8: Moltíssima. I a banda de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats, i, i en definitiva som a parar, tot el dia...
2: Encara necessitem més mans per això, eh? Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja, ja has passat per les xarxes, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
6: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
2: Jo crec que sí. No hem patit massa.
6: No, no hem patit.
2: Però no hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava, ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
6: Me n'anava a nedar, tots. Però abans, eh? Imagina't.
2: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
6: Sí.
2: Gràcies, Marina.
6: Un plaer.
2: Per tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
8: Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intenses de Santa Tecla, a Ràdio Les Festes.
2: Santa Tecla a tope,
8: sí, eh? Sí, per cert, bona, eh?
2: A vosaltres, a tot l'equip. Perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, els micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
8: Has sacrificat les vacances, eh?
2: Vinga, a disfrutar de la tardor. L'estiu vinent més. Gràcies, companys.
8: Adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
3: Què podem dir més?
4: És que no sé de què se tracta.
3: Com que no saps de què se tracta?
4: Ni idea.
3: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt de veure un...
3: No, esteu a punt d'escoltar.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
2: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen...
5: programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
7: Jazzit.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia sí que ha aplicat l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.900 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a la proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca SEAT. En una tensió des de Kiev, Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya. Tot plegat després que el Consell de Supervisió de la marca aprovés per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos. L'accident laboral es va produir al vaixell Ocean Eurosina, al moll de l'energia, després de la descàrrega d'olis vegetals. La Guàrdia Civil, juntament amb Capitania Marítima, investiguen ara les causes d'aquest incident. I per més informació, segueix-nos a la xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Són els gelats o els granitzats perjudicials per les nostres dents? Avui trobem respostes amb el doctor Marc Llavallol a Univers Dental, que ens ajuda a entendre tota la prevenció que ens cal per l'estiu i també per la salut de les nostres dents.
2: Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol. Hem vingut a Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa. Les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot. Hem d'intentar no abusar. Però hem de pensar que són begudes, que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Mm-hmm. Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan sí. Doncs et menges un gelat, sí, un granitzat, aquella punxadeta, sí, que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja algun símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algo realment dolent. Però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar. Hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Uh-huh. Clar, amb això, dèiem, anar a veure el dentista i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema.
3: Sí. Si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algun més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
4: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sigui a l'hivern doncs no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
4: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta, molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això. Molta gent que aprofita que ara té doncs, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
4: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca. Tot ha evolucionat molt, doctor.
3: Sí. Nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats. Tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodòncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo, en concret, em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan doncs, el nervi està afectat, doncs, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Mm-hmm. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Sí. Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria.
4: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: El que hem de pensar és que ara, a l'estar molta gent de vacances, doncs ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
4: Sí.
3: Jo, el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Mm-hmm. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratar-nos molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Mm-hmm. Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc, etc, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Doncs puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Mm-hmm. Per tant, amb moderació, Núria, ja veus que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
4: Tot es pot fer, tot es pot fer. No, ens hem
2: tot es pot fer. De fet, ara, amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden, si escapen, i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista. O hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més.
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com algo rutinari. Mm-hmm. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, recomanem això, una visita anual, hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé. Per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no?, moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí. Hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè estava de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho. I en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Mm-hmm. Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens has explicat molt bé avui, per cert, debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant, estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta doncs, de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per, d'alguna manera, mitigar al màxim doncs, aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs, com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant, ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem d'una forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, doncs, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot prendre tot, amb moderació. Després del gelat, doncs, podem glopejant i que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Molt bé, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
4: Tinc una pregunta friqui.
2: Sí?
4: Allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mantinguéssim una pedra,
4: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
4: Ah, mira.
2: Molt bé, paciència, deixar que el gel es fongui. Núria, per tant, no ho facis, això de mossegar els glaçons, perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Dental per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
5: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passant romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: La noia no podré...
1: Aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les havaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
2: Bé, molt bé, molt content.
1: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
2: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, doncs hi ha un altre any, no? I al final, doncs mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
1: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
2: Només fan una fase, que és la final, que és dintre en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre. Doncs un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests minuts per a demostrar doncs, la teva proposta.
1: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
2: De Gairó fem havaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer havaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser jove és més senzill, segurament. Però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les havaneres, diguéssim.
1: Esteu aconseguint apropar les havaneres al públic jove?
2: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents, també.
1: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
2: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les havaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar pues, en directe. I sí que xarxes socials doncs, intentem pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar pues, apropar-nos a aquesta gent.
1: Deies al principi que feu havaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-havaneres. Què vol dir exactament aquest concepte? Que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu. Feu adaptacions d'havaneres, creeu noves havaneres, per on us moveu?
2: Jo això de post-havaneres ho vaig veure l'altre dia també a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
1: D'acord,
2: Nosaltres considerem que fem havaneres, sense més. Pues, l'havanera també des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix des d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una havanera. Llavors, per nosaltres, sí que són havaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser... En el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la havanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en altres temps i potser... O sigui, l'estem intentant aportar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
1: Molt bé. De fet, estem parlant de havaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes havaneres.
2: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'havaneres, els concerts d'havaneres no són 100% havaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'havanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'havaneres i de sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
1: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer havaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
2: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'havanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres bueno, és una proposta que la fem des completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
1: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro com estan en aquest estiu, no sé com teniu l'agenda.
2: Molt plena.
1: Sí,
2: o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
1: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no?
2: Fora del
1: grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
2: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem, de moment, perquè portem molt poc temps, o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
1: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira o tots aquests concerts d'estiu, no sé si al cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
2: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar... Tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc, i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment. Que ja està bé, vull dir, quan estàs començant, doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Però, bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
1: Molt bé, per més endavant, eh?
2: Exacte.
1: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies a la menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
2: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb propaganda pel fet que ha fet de segell.

0: I la veritat que s'agraeix, perquè vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
1: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les havaneres?
0: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'havaneres, vull dir, no és una estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult, molt vinculat al fet de que les nostres festes majors acaben amb un concert d'havaneres. Llavors, com és un moment com molt emocionant, i l'estàs acabant amb aquella música, no? Llavors, jo crec que també d'aquí neix una mica l'interès o el vincle emocional amb aquest estil, no? Com de... aquell moment últim, després de dies de molta intensitat, de molta feina, no sé què, relacionat amb la festa major, de sobte l'acabes amb aquest concert, no? Llavors, jo crec que hi ha aquí un vincle que és indestriable.
1: Doncs per acabar, parlant d'aquesta festa major, potser ja més fora de Gairó, però l'estem deixant enrere i has tingut un paper molt protagonista, com l'has viscut, aquesta festa major.
0: Home, ha sigut increïble.
1: D'aquests 30 anys de Pirates i Premianencs.
0: Ha sigut increïble. O sigui, ha sigut tot un honor d'anar els 30 anys fer de Martí. Ha sigut molt guai. I això, m'ho he passat molt bé. Ha sigut molt xulo. Hi ha hagut molta feina al darrere, també, tant de la direcció artística com de les entitats de Bòlit i de Pirates i Premianencs, i ha sigut molt guai poder posar el meu gra de sorra, i molt content. Encara m'estic recuperant, tot i portar, no sé, que portem una setmana, no? Però sí, encara estic recuperant-me emocionalment més que físicament.
1: Molt bé, doncs, Roc, gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Que vagi molt bé, seguirem a veure què passa amb aquesta final d'aquest concurs, doncs, de la Mediterrània. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I, Núria, a veure si ben aviat podem explicar que De Gairó s'endú aquest premi.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Parlem de pàdel i de la tercera edició del torneig solidari contra la leucèmia que organitza el Club Tenis de Premià de Mar. Es farà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tots els beneficis aniran a la Fundació Josep Carreras. Si voleu participar, us podeu inscriure fins al dia 7. Hi haurà 3 nivells diferents, tant per categoria masculina com femenina, i cada partit tindrà 2 sets amb supertie. Cada participant jugarà com a mínim 2 partits.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3 quarts de 6 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3 quarts de 6 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 2 quarts de 8 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 70s. Give me the 70s. 70s.
1: This is the time.

0: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Campferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Premià Media. Informació.
0: I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris.
2: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Media.
3: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
4: L'univers infinit.
3: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: I tanquem la temporada de l'Espai de Llibres de l'Ona Maresme amb la nostra companya, la Mar Arenaza. En aquest últim programa compartirem recomanacions personals. També recordarem llibres que ens han inspirat i que ens han ajudat en moments importants. I també conversarem sobre les històries personals que s'amaguen darrere de cada lectura. Endavant, Sergi.
2: Bé, doncs, tornem amb l'episodi de llibres. Últim episodi de llibres de la temporada. Marc, què tal? Com estàs?
3: Bé, estic contenta, però també és l'últim dia, llavors estic així, una miqueta...
2: Bueno, és com els nens que van a l'escola, no?
3: Chuchi,
2: que l'últim dia no sempre és allò... Depèn, perquè poder ens retrobem, no se sap mai. Avui, com que és l'últim dia, portem un programa doncs, molt especial, i és que vam dir, vinga, portem dos llibres... a cadascú que ens agradin molt o almenys doncs, ens representin una mica. Jo els tinc aquí a punt, i tu també?
3: Jo també.
2: Vale. Comencem per un meu?
3: Vinga, sí.
2: Va. El primer llibre que he portat, òbviament, és un llibre que es diu Dylan i el cinema. Està en català. Vale. És de l'Àngel Quintana i és un llibre publicat per Enderroc, que és la revista de rock per antonomàcia d'aquí del país.
3: Sí.
2: Bàsicament és un llibre que parla, òbviament, com diu el títol, de Bob Dylan i del cinema, però no separat, sinó que Dylan i la seva relació amb el cinema. Que poder molta gent doncs, només coneix la seva faceta més musical, més poètica, però... té una faceta...
3: Però ella ha sortit alguna pel·li, eh? Que sí, a Pel·lícules de l'Oest, em sona, no sé quina, però sí.
2: Ella, o sigui, a part de fer documentals, que n'ha fet bastants, és guionista i director de pel·lícules com Renaldo i Clara, que va ser un fracàs absolut. Vale, o sigui...
3: No van anar
2: bé. I sí que ha sortit alguns llargmetratges que ara en ment no en tinc cap, però sí que sé que... De fet, el llibre ho explica, eh? Mm-hmm. Però sobretot... em vull centrar en la figura de Dylan i sobretot en la relació d'ell amb els documentals. Perquè al final, no sé si el teu cas, Marc, has mirat algun documental de personatges històrics, allà
3: sí.
2: Doncs és perfecte per veure com és, no?, la persona. I en aquest cas és molt curiós perquè ja molta gent coneix quina és la real cara de Bob Dylan, que, bueno, no és gaire agradable, diguem.
3: Perquè, tot i que sigui, sí, tu creus.
2: Tot i que sigui un molt gran artista, sempre ha sigut una persona tancada, borde, malagradosa...
3: Igual perquè sempre ha protegit molt, perquè sempre s'ha vist molt una persona molt sensible, no? A vegades...
2: Sí, per les lletres que
3: fa. Per protegir-te una mica...
2: Sí, però quan veus que una persona lleva ulleres de sol sempre, en espais tancats...
3: Últimament tothom diu que és perquè les té graduades.
2: A part d'això, i perquè fa molt de sol, però en espais tancats, no? És allò, una persona, doncs, que...
3: Sí, vols posar una pantalla,
2: exacte,
3: no?
2: Exacte, molt reservada. Sí, sí, sí. I més aquest llibre em va fer molta gràcia perquè representa molt bé també el meu treball final de grau, que va anar sobre els rockumentaries, que són documentals de rock, i en Bob Dylan al final... doncs n'ha fet molts.
3: I sobretot n'has fet de rocot... això.
2: N'he fet un, sí. Dels diaris estrets d'aquí de Calella, que està, bueno, va sortir molt bé, la gent li va agradar i jo em vaig sortir molt, molt satisfet que el vaig fer al meu pare. Res, llibre recomanat sobretot per la gent que li agrada la música, la gent que li agrada en Dylan. Diria que és un llibre exclusivament per fans de Bob Dylan i per el cinema relacionat amb ell. A la gent que poder no li agrada massa, doncs no el recomanaria massa.
3: Val, més com a informació, no? Com a
2: exacte.
3: Coneixement.
2: Exacte, sí. Aquest és el meu primer llibre,
3: vale?
2: Una mica així, doncs, parlant del meu ídol i d'un hobby que m'agrada molt, que és el cinema. Et toca a tu, Mar, vinga. Primer llibre teu, va.
3: Jo, el primer, saps el que vam dir l'altre dia, no? Que vam dir, oi, per preparar el programa d'avui, no? Quin llibre voldria que t'enterressin amb ell?
2: Sí.
3: Pues, és un llibre que ja n'hem parlat, és l'Odissea, d'Homer.
2: Mm-hmm.
3: amb l'edició aquesta que ha tret ara Blacky Books, amb una traducció així com molt, molt actualitzada, no? Però que manté l'essència, i amb els dibuixos i il·lustracions del Calpurnio, no? Del dibuixant d'en Cutles.
2: Per sempre... Molt curioses, molt curioses. Quan me'l vas ensenyar...
3: Però són genials, perquè són com ninos, però molt expressius, vull dir que són molt especials. I sobretot el llibre, perquè el llibre és com, per mi és com una de les bases del món occidental i del que se'n diu, pues, això, la voluntat de ser, no? Ho tens tot en contra, l'únic que tens a tu mateix, no? I tens pocs recursos. I per això em sembla que és un llibre molt, molt complet, molt interessant, i que no te l'acabes mai, no? Jo me l'he llegit diverses vegades, me'l llegiria avui, i encara veuria coses que dic, ostres, no m'havia fixat en això. I aquí hi ha llibres, pocs llibres que ho tenen. I que hi haurà ara la pel·li.
2: Ho anava a comentar, i...
3: Digues, digues.
2: Va, Nolan, va. Vinga, va, respectem en Chris Nolan.
3: Tens ganes o què? O sigui,
2: sí,
3: no?
2: És interessant.
3: I esperança?
2: Sempre
3: sí?
2: Que són pel·lícules històriques, a mi m'agrada adentrar-m'hi i veure-les, perquè sempre són interessants i n'aprens molt, no?
3: Sí.
2: Tant pel·lícules com videojocs, que també... Això és un altre tema que ja, si un dia vol, Déu, se'n parlarà. El que et volia preguntar és per tu aquest llibre que representa, o que, ja que l'hem portat avui com a dia de llibres preferits, llibres que recomanem personals,
3: sí.
2: Per tu personalment, doncs, què et genera aquest llibre? El llegeix, sobretot.
3: A mi em genera molta esperança i em genera que, malgrat tot, per molt que les situacions es posin en contra i tal, pues, l'única cosa que tenim som nosaltres mateixos i la nostra capacitat per tirar endavant. I això és, bueno, passa amb tot el llibre, no? Perquè li passa de tot a aquest home i la seva tripulació. I estan allà, no? És molt fàcil abandonar, és molt fàcil, i molt sovint ho estàs a punt de fer, però malgrat tot val la pena continuar.
2: Bona moralina,
3: i arribar,
2: hòstia.
3: No sé, i entendre realment, perquè al cap i la fi, ell quan torna... Ell el que reivindica és ell mateix, no? La seva manera de ser, i suposo que això d'això es tracta la vida, no? De saber qui som i, malgrat tot el que passa, no?
2: La moralina del dia.
3: Uah, és que per mi és un llibre molt important, sí.
2: Molt bé,
3: sí,
2: doncs perfecta, sí. Recomanació històrica, podríem dir. I ara anem amb la meva segona. Un llibre que no hem fet mai... Aquest tipus de llibre,
3: no,
2: jo diria.
3: No, encara.
2: Hem fet còmic.
3: No se'ns ha acudit.
2: Justament,
3: sí.
2: L'últim dia, doncs, portem una peça, una obra, no?
3: Sí.
2: Que poder molta gent consumeix avui en dia, no? Que,
3: sí.
2: Que és el manga. Hem portat còmics, que al final és una cosa semblant, però recordem que el manga és un còmic japonès.
3: Sí.
2: La diferència bàsica és que es llegeix al revés,
3: sí.
2: Que és molt curiós, no? Perquè hi ha molta gent que s'ho pregunta,
3: és
2: no?
3: És que, clar, és molt diferent, sí.
2: Clar, molta gent diu, com es llegeix el manga?
3: Sí.
2: És a dir, el còmic sé que vas d'esquerra a dreta i de dalt a baix, i el manga, doncs, al final és de dreta a esquerra i també de dalt a baix, no? Aquest còmic, perdó, manga... és la primera edició de Pokémon. Que al final tothom coneix la saga, jo sóc hiperfan de Pokémon, se n'ha fet videojoc, se n'ha fet sèrie i se n'ha fet manga. Aquest manga és guió de Hidenori Kusaka, i el mangaka, aquí no diem dibuixant, diem mangaka, és en Mato, però l'editora és Norma. Norma, que és una editora hiperconeguda,
3: sí.
2: No? Que és molt famosa.
3: Sí, ho fan molt bé.
2: I el porto bàsicament perquè és, està en blanc i negre, a més, no és no és quelcom fàcil de llegir, el manga, has d'estar acostumat a llegir-lo, jo he aconseguit llegir-me'l, és bastant interessant, òbviament no és el mateix que si veiessis una sèrie o, o juguessis al videojoc,
3: sí.
2: Però jo volia portar això perquè és una saga que la porto doncs, consumint tota la meva vida i seguiré consumint segur.
3: Jo crec que és immortal.
2: És immortal.
3: És immortal.
2: I a més és una cosa que també pels nens, no? Ja que estem fent aquest programa i els nens també, doncs, poder els agrada molt Pokémon i volen adentrar-se en aquest món, també en el manga,
3: sí.
2: És una de les formes de començar a llegir també poder pels nanos, doncs jo crec que aquesta opció és perfecta, i a més curiosament que la portada es diu Pokémon, però la primera edició posava Pocket Monsters.
3: Ostres,
2: que és el primer nom que es va dir, i d'aquí ve Pokémon.
3: Pokémon.
2: Sí, sí, que es va canviar el nom. Res,
3: sí.
2: Recomanació del 1997,
3: mare
2: si voleu, per curiositat,
3: sí.
2: La primera edició. I, bueno...
3: Però és fascinant el món Pokémon, perquè és molt més complex, no és només quatre dibuixos
2: no.
3: un món fantàstic, sinó que les 3.000 evolucions, no?, de tots...
2: Ha mogut molta cosa, sí,
3: Vull dir que és complex, que no és qualsevol cosa. Vull dir que a mi quan m'ho van explicar vaig dir,
2: N'hi ha mil i pico.
3: Sí, és una passada.
2: Jo me'ls sé tots, cosa que... passa amb les banderes, també, que les sé reconèixer, i ja està, res més, no em donis més feina.
3: Anava a dir, perquè si no això ja... neurodivergència total.
2: No em doneu més feina, I ja està. Però, bueno, les recomanacions que per mi són 100% fiables i segures.
3: Sí.
2: I, sens dubte, per mi els dos millors llibres que he llegit.
3: Molt bé. I jo, per acabar, un de riure.
2: Vale,
3: un de riure, perquè si no riem una mica això és un rotllo. És en Tom Sharp, no? Que és un autor d'aquests britànics. He portat Tom Sharp, com podia ser algun altre de la tradició britànica d'autors d'humor, i és genial, i hagués pogut portar Will, però no, he portat una dama en apuros, que m'agrada molt perquè hi ha un dels principals personatges, és un noi que és literal, i és fascinant la gent literal. Jo a vegades em poso literal i...
2: Què vol dir literal?
3: Literal vol dir que fas exactament el que se't diuen o que obedeixes literalment.
2: Obedient,
3: no,
2: és... en aquest cas, també.
3: No, però si et diuen, en aquest cas, no? Ell és així com molt literal i molt pesat i tal, i diuen, mira, ostres, perda't per la muntanya. I el tio diu, val, i se'n va, i es perd per la muntanya i triguen com 3 dies en trobar-lo perquè s'ho pren molt en sèrio.
2: Carai.
3: Saps? En aquest sentit literal, no? Ostres, però trenca-li la cara, va allà i ho fa, saps? És com, llavors, és com estar amb una bomba al costat i, clar, el tema és doncs, que ell i un professor seu del seu internat, que el tenen allà com recluït i tal, doncs han de fer una missió de rescate, que han d'anar a salvar una senyora a un castell de França. I llavors, clar, aquí tota la... Però això passa ara, en els anys 50 del segle XX. Bueno, vull dir que no és ara, però vull dir que no fa tant. I, clar, és molt divertit perquè els hi passa de tot, no? I el tio és un tio així com molt fort, molt valent, i, clar, és com anar amb una bomba al costat i rius moltíssim.
2: L'has portat perquè és un dels gèneres que tu consumeixes més en quant a lectura, l'humor?
3: No és que el consumeixi molt, però l'aprecio molt, perquè trobo que és molt difícil fer riure amb un llibre.
2: O sigui,
3: és molt fàcil enriure's de les coses.
2: És molt curiós, sí.
3: Però fer riure, no? Arribar a situacions absurdes, no? I coses que dius, què m'està dient? I veure que t'està prenent el pèl, no? I que et deixes portar, trobo que és molt complicat. I els anglesos jo crec que ho fan molt.
2: És més fàcil amb imatges. De fet, anglesos, Monty Python, són anglesos.
3: Clar, mira,
2: és una imatge, eh? És una imatge, però...
3: Però és aquest tipus d'humor que quedes com molt pillat, no? Que, perquè tu te'l vas com creient i al final, pam, no? Surt el xiste o l'absurd.
2: Que llavors,
3: i...
2: sí, llavors hi ha l'humor americà, que és Aterriza como puedas, per exemple.
3: Exacte, que és diferent.
2: És diferent, sí.
3: És més... Sí. M'agrada molt la Aterriza como puedas.
2: Sí, és molt bona.
3: Encara ara m'enric molt.
2: Ara me la vull veure.
3: Jo també.
2: És molt bona.
3: Sobretot el pilot automàtic.
2: Sí. El ninot inflable. Sí, és brutal.
3: Genial.
2: Remar, un plaer.
3: Sí, ha estat molt divertit.
2: Tots aquests programes, descobrint molts de llibres, i sobretot no només llibres, sinó parlant de temes externs i més interessants que també van relacionats amb les lectures.
3: Sí.
2: Res, un plaer també de descobrir aquests llibres d'avui, que són
3: els
2: personals.
3: Sí.
2: I fins la propera, que espero que sigui aviat.
3: Val. Moltes gràcies per tot.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui volem pujar a la muntanya i veure com està sent aquest estiu de feina per als ADFs. Per això nosaltres ens hem citat de nou amb el Víctor Fernández, cap operatiu dels ADFs, doncs de Premià de Dalt, per veure com està anant l'estiu i, sobretot, com hem de fer precaució per cuidar el nostre entorn.
3: I avui nosaltres per això hem anat a buscar el bosc, la natura, per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
4: Hola, bon dia.
3: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui doncs el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc,
4: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serralada i Duran.
3: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
4: Doncs aquí 362 hectàrees.
3: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
5: Sí, sí.
3: De bosc.
5: S'està més fresquet aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
4: Bueno, l'ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
3: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara doncs a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
4: Doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi vull dir doncs, la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. I llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també vam començar molt forts. Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis. I després, en seguida, el dia 26, amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament, quasi 60 hectàrees, i ha sigut un no parar, realment un no parar.
3: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
4: Sí, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més és un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
3: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, mentre et pregunto...
5: No passa res,
3: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
5: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que queda d'estiu, Víctor? Un final d'estiu complicat, deia ara el Manel, que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
4: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no?, a vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. Mm-hmm. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment. Mm-hmm.
3: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també a vegades quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i sobretot de com no posar-nos en risc?
4: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc i el que dèiem, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme. I realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
3: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas recordar de mi durant una bona estona, eh?
4: No ho puc dir. No ho puc dir per ràdio, el que estava pensant.
3: El que vas pensar, però per sort va anar bé. Va anar
5: heu
3: bé
5: fet les coses.
4: Va anar fantàstic.
5: Heu fet les coses,
3: oh, tant, sempre.
5: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones això a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empeny a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
4: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruistament. I és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa. I a més, ja et dic, és un projecte que hi crec que necessitem molta ajuda, perquè, com bé dius, és voluntari i ens costa, no?, molt dir a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, sí que és veritat que abans ho comentava en Manel, no?, que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a lo que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos. No pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però, bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
3: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
4: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, pues bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, sí, pràcticament, sí, sí. No? Però hi vam anar cap al foc aquest.
3: Sí, sí, sí. Ah, com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
4: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar entre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests tres pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
3: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els seus premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els dos municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
4: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera. I, bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre que intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja. I bueno, i aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
3: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però sí. Ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzats.
4: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla alfa 3... I en municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donarien permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas, de la Serrada Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones, que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres. Mm-hmm.
3: Doncs important avisar i alertar doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens diguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
5: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no? El nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per tot aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
4: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat i, bueno, tot aquests inputs que donen seguretat. Al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les gent rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Servei Català del Trànsit dona xifres. 87 persones han mort en 83 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. És un 11% menys que l'any passat i respecte al 2019, 35 víctimes mortals menys. De les 87, 34 eren motoristes i les vies amb més víctimes són l'AP7, l'A2, la N340 i la C25. Les dades serveixen per fer una crida a extremar la prudència en la conducció i responsabilitzar els usuaris per tal de contenir la sinistralitat, fer cas dels límits de velocitat, distraccions i evitar el consum d'alcohol o drogues.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'artista premianenca Maisabel Duran mostrarà la seva col·lecció de collage a l'Ateneu Ibèria. Duran mostra el seu món interior amb retalls i creativitats que neixen per fer conviure molts elements. El color, la forma i la textura serveixen per descobrir relacions inesperades. I com diu l'autora, posar d'acord allò que potser no hauria d'estar-ho. Per això es titula Poner de acuerdo lo que no lo está. La mostra es podrà gaudir aquest dissabte 5 de setembre a les 6 de la tarda al carrer del Pilar 50.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aplica l'indult concedit pel govern espanyol a la Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen avui per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.686 correspondrien a Catalunya. I l'Audiència Nacional ha mostrat el seu absolut suport a la jutgessa Maria Tardón, que investiga l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal defensa que la magistrada no ha interferit en la seguretat nacional, sinó que ha actuat per preservar l'interès general després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es queixés que la jutgessa impedís a la policia informar del ministeri. I els serveis mínims de la vaga educativa del 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i a les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga, recordem, està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i també COS. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys, presumptament relacionada amb la mort d'un nadó trobat aquest dimecres al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. L'arrestada és la mare de l'infant. El cos va ser localitzat dins d'una bossa de plàstic al replà d'un edifici i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les causes de la mort. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. També distribuïen cocaïna, tusi i medicaments per la disfunció erèctil.
0: Notícies en xarxa.
2: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Rut i hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
4: Premià Media. Informació.
5: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
4: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Media els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Media, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
10: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
10: Home, testimonis.
5: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
10: A la teva ràdio local.
11: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Estàs escoltant

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova, i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, bueno, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale? Donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, uh-huh, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Uh-huh. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també pot tenir...
1: L'ansietat també, té a veure aquí.
0: Una resposta. Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga, quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Com? I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé... Avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Uh-huh. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
2: Guerrer en equilibri.
1: En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem. Busquem un equilibri emocional. No? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer. Per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Uh-huh. Mireu els animals. No? Tenen una emoció, reaccionen. Tenen una emoció, reaccionen.
0: Sense filtre.
1: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
0: I com fem aquest guerrer?
2: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Uh-huh. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
0: Molt bé. És aquest equilibri. Parlem també de la importància de la respiració. Amb quina forma és la correcta per controlar les emocions?
1: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció. És a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans. Tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. Ho inhalo, inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, molt llarg, molt llarg, i li dono espai, ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a la emoció i deixar-la anar. Deixar-la anar, deixar-la anar. Això és la base, val? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment, no? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el, ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breathe, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma viloma pranayama. Fent això cada dia, mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
0: Molt exagerat,
1: molt
0: no?
1: Exagerat,
0: molt de pic,
1: no?
0: I molt de pressió.
1: O estàs a dalt,
0: no?
1: O estàs a baix, i les emocions se't porten, i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
0: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
1: Sí, sí, sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
0: Sent realistes,
2: tenim,
0: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
1: Home, al principi, quan estàs segrestat per l'emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic, ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
0: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma viloma?
2: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després expires pel dret, més llarg, L'expiració permet més lentitud, uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant, sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4, expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4 i 6, llarg. Això seria tot un cicle, i això es va repetint. Començaríem de nou, inspirar amb 4 per l'esquerra, expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat
3: perfecte.
2: A algun lloc.
3: No, no, està perfecte, Àlex.
2: Potser amb 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle, i si són més vegades, millor.
3: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem, també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica,
1: teoria.
3: Que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
1: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que l'emoció em desborda, parar, respirar i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
2: Posar-li nom, podríem dir. Ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
3: Ser-ne conscients,
2: pot ser
3: no?
2: suficient com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor. Entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
1: Lo bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa, que no és aquell pensament o allò que l'ha disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors, bueno, són tècniques d'abordatge.
3: El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no?
1: Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap, i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. No compta amb el que consumeixes. Compta'm amb, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no? Per respirar. Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila amb el que estàs consumint i quina informació li fiques al teu cap.
3: Com et nutreixes, no? Seria una mica què menges, no?
1: Clar, què menges? Doncs limitar-ho molt.
2: Deu haver gent que dina amb les notícies de la tele.
1: Uf!
2: Nosaltres mai, per 20 anys, mai ho hem fet. No se'ns ocorreria. No, de fet, no passem la tele, no? Però, mentre dinem. Però seria com... alimentar-te de tot això. De certa manera, no pots digerir bé.
3: Convidem a que escoltin podcasts, per exemple,
1: per
3: com
1: exemple?
3: Aquest.
1: Sí, que consumir altres coses que et facin sentir bé, almenys.
3: Doncs va, que per tancar, acabarem amb frases inspiradores, que sempre ens agrada recollir tot el que hem après avui, parlant d'aquesta gestió de les emocions, amb l'Àlex i amb la Mònica. Amb quina frase inspiradora us quedaríeu?
1: Va, ara que hem anomenat el Víctor Frank, doncs, entre l'estímul i la resposta, hi ha un espai.
3: Molt bé. I tu, Àlex?
2: John Cabot va dir: no podem aturar les onades, no podem aturar les emocions, però podem aprendre a sufragar-les. a sufragar-les, a dominar-les.
3: Mm-hmm. Justament seria això, no? Avui hem après a gestionar les emocions, doncs, amb respiració, amb consciència, amb paciència, amb bonhomia també, no? Amb acceptar-ho. I amb l'Àlex i amb la Mònica, que agraïm com sempre que ens portin un nou capítol d'aquestes demandes que a més fan els oients. El proper capítol el teniu clar?
1: Estem esperant més demandes, així que si ens voleu dir coses, doncs endavant.
3: Doncs molt bé, a les xarxes de Premià Mèdia i del taller de ioga ens podeu escriure, que també us escoltem. Ha sigut un plaer, així que gràcies una setmana més, Àlex, Mònica, i que vagi molt i molt bé a respirar.
1: Igualment.
2: Fins ben aviat.
1: Fins ben aviat.
4: Antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Bon dia, premianenques i premianencs, que us esteu torrant sota l'implacable sol mediterrani i que us moriu de ganes de ficar-vos en remull, en aquest tros de mar que us crida i reclama.
1: A veure, un moment, no corris tant. Com saps tu si els oients t'estan escoltant en plena canícula o són al pic de l'hivern davant de la llar de foc? Que això és un podcast, eh? No s'emet en directe.
0: Bah. Amb aquest temps de canvi climàtic que estem suportant, no em diràs pas que banyar-se per Cap d'Any és cap heroïcitat.
1: Això potser tens raó, però espero que tard o d'hora revertirem aquest desastre. La humanitat tota junta, vull dir. El gener ha de fer fred i el juliol calor, si no, malament rai.
0: Tant de bo hagi de rectificar, doncs, i poder dir que de calor només en fa l'estiu.
1: Això?
0: Sí.
1: Un moment. Has dit estiu?
0: Sí, què passa?
1: Tu dius estiu o dius estiu? O sigui, tu dius estiu, tio, o dius estiu?
0: Un titiu, dos titius, tres titius... Què és que hem de fer jocs de paraules, ara, o què? Estiu, estiu,

0: Sí, i l'agost és?
1: L'estiu.
0: Domino.
1: Fascinant. I què?
0: Coses, per cert. A Premià no hi ha cap carrer que porti el seu nom.
1: Ai, escolta, prou. Avui hem de parlar de platges, m'entens? No de poetes ni d'estacions. I encara que llavors no ens hi banyem, a l'hivern també n'hi ha de platges. Queda clar?
0: Doncs no sé què dir-te. Et veig molt optimista, però això dependrà dels temporals, no?
1: Sí, és clar. Però no em negaràs que ara aquests de l'Ajuntament del Port i del Ministeri de les Platges s'han posat les piles. I han portat màquines grosses i vaixells, i han posat sorra, i han construït espigons...
0: A veure quan durarà tot això.
1: No siguis pessimista, home.
0: No, no, no. T'hi has fixat que hi ha un espigó travesser davant del Pla de l'Os?
1: Sí, tu, és curiós.
0: Per fer paret, diuen. Un mur de contenció perquè la sorra no se'n vagi.
1: Sembla bona idea.
0: Doncs jo hi faria una platja nudista.
1: Però què dius, ara?
0: Què? O un parc aquàtic per gossos? A Vall d'Oriolf n'hi ha
1: prou,
0: un que...
1: Prou, prou. Escolta, m'estàs entretenint i hem de parlar del nomenclàtor. Sempre m'entabanes.
0: Està bé, ja callo. Va, parlem del nomenclàtor.
1: D'acord, va.
0: Però que consti que aquest espigó que et dic no té nom.
1: Refot, i amb què em surts ara?
0: Cui, això dona... Un tema del nomenclàtor. No saps que tenim un espigó sense nom? No et treu la son, a tu?
1: Doncs ara que ho dius, no té nom com aquella plaça de davant del cementiri?
0: No, aquella plaça ja en té, de nom. És la plaça de la Igualtat.
1: Ah, ben trobat. I l'espigó nou no en té?
0: No, l'espigó no té nom.
1: I n'hauria de tenir?
0: Per què no? Jo n'hi diria Ínsula Primiliana.
1: Estàs com un llum. T'haurien de tancar o apagar. M'acabes la paciència.
0: Ja veurem quan dura aquesta Ínsula Primiliana sota les inclemències meteorològiques.
1: Mira, jo de tu aniria amb més cautela i, en tot cas, ho proposaria la Bàrbara, la regidora que presideix la comissió del nomenclàtor. Perquè ho tractin allà, que d'això de posar noms a les coses, aquella gent en saben més que nosaltres.
0: D'acord, d'acord, ho tindré present. I insisteixo, a veure com acaba tot plegat.
1: Va, anem per feina, tu, que ja portem més de 3 minuts i el més calent és a l'aigüera.
0: Va.
1: Ja puc començar l'explicació?
0: Bé.
1: Gràcies. Totes les platges de Premià i del Maresme en general tenen un nom. Els premianencs, com tothom, necessitem identificar les platges amb alguna característica per poder-nos-hi referir. És a dir, pot ser una orientació, un edifici, una activitat... A Premià n'hi ha 5, i tota la vida hi han passat coses interessants, perquè els premianencs de cada època se l'han fet a seva amb moltes coses. S'hi han banyat, i han anat a pescar, i han reparat les barques, i van embadalir-se amb els focs d'artifici de la Festa Major i contemplen la sortida del sol...
0: I fan un desembarcament pirata...
1: Sí, això també...
0: Del port no en direm res?
1: No, no. Avui no parlarem del port de Premià, perquè ja en parlem en un altre podcast.
0: D'acord, doncs no t'aturis, va, que ara anem bé.
1: La platja de Premià fa quasi 3 quilòmetres de llargària. Està limitada als extrems per la platja de Llevant, a Llevant, i la platja de Ponent, a Ponent.
0: No s'hi han matat pas gaire, aquests del nomenclàtor.
1: No és cosa seva. Aquests noms ja venen d'antic.
0: Ah.
1: Com els seus noms indiquen, aquestes platges són a Llevant i a Ponent, a l'est i a l'oest de la població, respectivament.
0: Però és curiós que al poble també hi ha els carrers de Llevant i de Ponent, oi?
1: Sí.
0: Però no estan tan a Llevant ni tan a Ponent com les platges, sinó una mica més a prop del nucli urbà.
1: Sí. Quan l'Ajuntament va posar aquests noms als carrers, que coincideixen amb els trams inferiors de les carreteres de Vilassar de Dalt i de Premià de Dalt, el poble era molt petit. No era una ciutat com ara.
0: M'agrada que diguis això. Ara som una ciutat, sí senyor. I s'ha de dir més sovint. 50.000 habitants fan molta patxoca.
1: 28.000.
0: Què?
1: 28.000. Premià de Mar té 28.767 habitants.
0: Ah, sí? Quin rigor, tu.
1: D'altra banda, d'ençà que es va construir el port, la sorra ha anat acumulant a la platja de Llevant. I ara és la més gran de totes, amb diferència. A la banda oest d'aquesta platja hi ha el port. Però la platja de Llevant arriba fins a Vilassar. És molt gran i llarga.
0: Massa llarga, pel meu gust. Del port a Vilassar hi ha un bon tros. Si quedes amb algú has de concretar més. No pots dir, quedem a la platja de Llevant, perquè et pots estar buscant durant hores i no trobar-te.
1: Tens tota la raó. Potser hauríem de tenir uns punts de referència més precisos.
0: Doncs ara que ho dius, jo sempre travesso la via pel pas soterrat de la plaça de Didier Lorenzo. Saps aquesta plaça que han inaugurat no fa gaire i que té aquella escultura de ferro tan espectacular? Doncs això, tiro recte fins a Pet Dona.
1: Fins a Pet Dones.
0: No, fins a Pet Dona.
1: Què?
0: Te'n faig 5 cèntims. Tot i que l'establiment ja no existeix, perquè va ser enderrocat ja fa uns anys, avui molta gent anomena la platja de l'Ona el tros que va des del port fins al torrent de Canamell. El nom no és oficial, ja ho sé, però i si féssim un pensament?
1: Sona bé, sí. Però ja t'ho he dit abans, parla'n amb la Bàrbara, creu-me.
0: Ho faré, que és una dona molt trempada, va. Què més?
1: A l'altre costat del port...

0: i davant de la Masia Ribes hi ha la platja del Bellamar. Nom que ens recorda que una vegada en aquesta platja hi havia hagut una sala de ball molt celebrada entre la joventut local.
1: Sí, quanta ballaruca! Però jo era molt petit i no me'n recordo gaire. Parlo pel que he sentit a dir, eh?
0: Un dia van tirar a terra aquest establiment tan popular, però el nom va quedar, i avui n'hi diem així, la platja del Bellamar.
1: El nom és molt bonic, tu. Bellamar.
2: Quan tu hi eres, Bellamar.
1: T'hi has fixat que la Cavalcada de Reis ha incorporat un nou personatge, la fada Bellamar?
0: Ah, sí?
1: Sí, diuen que la Bellamar és la fada de la llum que viu a la costa premianenca i que fa de guia als pescadors.
0: Oh, és preciós.
1: És molt interessant, això de relacionar personatges fantàstics amb noms premianencs.
0: I tant. És una manera de no deixar perdre un patrimoni immaterial que tenim, oi?
1: Això mateix. Va.

0: Pròxima parada, Premià de Mar. Propera parada, Premià de Mar.
1: La platja del Pla de l'Os. És la platja central de Premià, davant de l'antic Varadero. El nom ja és ben revelador, i també de l'Hotel Premià, que antigament era conegut com Can Magarrinyes, un nom popular.
2: Magarrinyes? Ha! Sembla el nom d'un personatge de broma. Mira, la Bellamar a la Cavalcada de Reis i en Magarrinyes a la Rua de Carnaval. Fet!
1: Calla, Passarell. El Pla de l'Os s'estén des de l'alçada del carrer de Joan Prim fins a l'estació de tren. És el tram central de la platja. I després de les quantioses aportacions de sorra que s'hi han fet en els darrers mesos, és una platja important.
2: Sí, és allà on han construït l'espigó travesser que et deia.
1: Cert, un nou i curiós element geogràfic premianenc. Antigament,
2: tot és antic aquí o què? El Varadero, Can Magarrinyes, el Bellamar, el Pla de l'Os...
1: I espera't. El Pla de l'Os era una mena de drassana on els mestres d'aixa reparaven les barques i els pescadors les seves xarxes. Mentre treballaven, sovint s'hi acostava la gent curiosa, i aquells fusters i pescadors els cridaven dient: «Ei, que no teniu res més a fer o què? Teniu un os a l'esquena!» Que és una manera de dir que eren uns ganduls, perquè no tenien feina, i ficaven el nas a la drassana per tafanejar.
2: Qui no té feina, el gat pentina.
1: Durant un temps, al Pla de l'Os se n'hi va dir Plaça de la Victòria, per recordar que una vegada n'hi va haver uns que van guanyar una guerra.
2: Bueno, em parlis.
1: I quan la via del tren es podia travessar en cotxe pel pas a nivell.
2: El guardagulles era una dona.
1: Què?
2: M'ho ha dit en Francesc López, el mestre, que la guardagulles era una dona.
1: Ah, sí? Què t'estava dient?
2: No sé què, del Pla de l'Os i d'uns cotxes.
1: Ah, sí. El Pla de l'Os, doncs, servia d'aparcament per als banyistes.
2: Ei, parla per tu, que jo sempre vaig a mar a peu.
1: Jo parlo dels que venien de dalt, de més enllà del camí del mig, o de Barcelona. A Premià hi havia els famosos banys d'en Crespo, un lampista del carrer de Sant Antoni que va instal·lar unes casetes i tendals per acollir els estiuejants forasters, i també els novenaris.
2: Els què?
1: Novenaris. Eren gent que feien salut prenent banys de sol, ioda i sal durant 9 dies.
2: Ah, un novenari són 9 dies.
1: Sí, i 7 dies una setmana.
2: Poca solta.
1: Va, calla. De l'estació en direcció al Masnou i fins a l'alçada de la Salle trobem la platja de la Descàrrega. Una platja petita que rep aquest nom perquè antigament hi havia hagut l'estació dels trens, que hi descarregaven carbó per a la propagadora del gas i carregaven mercaderies. Se'n deia l'estació de la Descàrrega, de la qual n'hi ha imatges molt interessants, per diferenciar-la de l'estació de passatgers.
2: Però no m'has dit abans que aquí no veníem a parlar d'estacions?
1: Em referia a les estacions de l'any, no les estacions de tren. Que és que se t'ha d'explicar tot, eh? A veure, la platja de la Descàrrega, deia. Però una cosa és el nom oficial de la platja i una altra, com n'hi deien els premianencs.
2: Jo ho sé. Els premianencs deien: «Anem a banyar els hermanos», perquè era davant de la Salle. Una cosina meva hi tenia un local proper on fèiem guateques i de matinada fèiem un capbussó. Ei, a l'estiu, eh? Sempre a l'estiu.
1: Ets de por, va, que ja acabem. A la platja de la Descàrrega encara hi queden 2 búnquers que es van construir l'any 1937, durant la Guerra Civil, per vigilar els vaixells enemics i els avions que atacaven el poble. Els búnquers, adossats al passeig marítim, es van construir aprofitant l'espai ample de l'antiga estació de la Descàrrega.
2: Tot és molt antic, trobo. Tant que fins i tot jo també me'n sento una mica més. Antic, eh? No pas vell. No és el mateix.
1: Més enllà de la platja de la Descàrrega, trobem la platja de Ponent, que arriba fins on comença la platja del Masnou.
2: Doncs el Masnou a Ponent, a l'imperi del Masnou s'hi pon el sol. O no era ben bé així? De què em sona?
1: Un proverbi antic, segurament.
2: Sí, molt antic.
1: Manllevat dels de Ponent.
2: Del Masnou?
1: No, de bastant més enllà. Per allò d'aquella cita que fa, de Ponent, ni vent ni gent.
2: Ah, com a mínim el Masnou tenen un nom nou.
1: Ui, què vols dir, que el nom no fa la cosa?
2: Això ja m'ho has dit al principi.
1: Potser sí, ara que ho dius.
2: En fi, en tot això m'ha fet venir ganes d'anar a fer una capbussada abans de dinar, eh?
1: Compte, no t'esclafis un ou contra les roques de la ínsula primiliana.
2: No pateixis, que jo no em banyo conill, eh? Però gràcies.
1: De res, de res.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El primer equip masculí de bàsquet de l'agrupació Bàsquet Premià té ja nou entrenador. L'ha anunciat el club. Es tracta de Gerson García, que dirigirà el sènior masculí a segona catalana. Prové de l'Argentona i ve d'aconseguir l'ascens amb el Sot 25 del club argentoní. D'aquesta manera, els premianencs comencen nova etapa amb un nou projecte i cares noves a l'equip.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponsia o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols. El diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
0: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
0: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartidos esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
19: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
18: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
3: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per 2 menors la matinada de dimarts quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
20: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i l'emboscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, 3 bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
0: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afablir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
21: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
22: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
3: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
2: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i, a més, eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també encantaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
0: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dient que està previst que els desocupin. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
7: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
6: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
3: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa als llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen Ustec, CGT, la Intersindical i la COS.
0: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
3: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
0: Moment per la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama, Des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
24: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
23: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
25: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Munic, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
4: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per lo que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
25: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
8: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
25: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
9: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
25: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge. I en directe a Lleida Televisió i la xarxa més Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen 2 partits de nivell ACB en directe a la xarxa a la 1 del migdia Penya Ulm i a 6:45 de la tarda Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells. Des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
5: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
3: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
6: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
7: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
6: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
3: Protecció Civil es planteja enviar un avís d'alerta durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
6: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
3: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
6: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
8: No deixarem a ningú enrere fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de la meva salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
6: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
3: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
6: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
3: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
9: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
3: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui, també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la comunitat de Madrid també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
5: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
11: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, ha boicotejat aquesta reunió. Finalment, només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
3: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcàdia, Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
11: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la Llei Orgànica del Finançament Autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la Llei del Sistema de Finançament i la Llei de Cessió de Tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
12: Notícies en xarxa.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
6: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
7: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
6: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuen.
13: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
6: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
3: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
14: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus. Però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
15: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde del SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
14: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
15: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
14: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
12: Notícies en xarxa.
3: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
6: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats. Però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
3: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
6: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
3: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
17: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem

0: fenòmens meteorològics, de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
1: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
2: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
4: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
3: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
5: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
3: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
2: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
6: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
7: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
6: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
2: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
8: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
8: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
2: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
9: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
10: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i, per tant, la gent havia d'esperar següents autobusos. I, per tant, aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
9: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana urbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
2: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX.

0: Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
1: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat tres sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
2: Unes tres sitges. En surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
1: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
0: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarruel recupera obres d'èxit, com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant, i afegeix noves produccions, com Panorama des del Pont o Les filles. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
4: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
3: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
5: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
6: Ha estat una decisió que l'empresa, només veient les fotos d'Instagram, hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
5: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mig estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: Superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides.
0: Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase de Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui Mansara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat. Jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demanen cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzenàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El nou Quitzenàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip vegenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química, com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som els jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estat, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, pues surt el següent. I la veritat que pues, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passant romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots a Catalunya, Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig a les autonomies governades del PP, per cert, amb l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. La consellera d'Economia, Alicia Romero, en sortir del Consell s'ha mostrat satisfeta i ha convidat els grups parlamentaris a fer-hi aportacions durant la tramitació.
5: Per nosaltres avui inicia un camí important perquè ara doncs, l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
4: També de tema, preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball.
6: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: Protecció Civil es planteja enviar un SAlert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix a l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant de risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor amb previsió de fortes tempestes. A l'àmbit judicial, la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha demanat la seva lliure absolució en el cas per la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid. Ha dirigit un escrit al jutjat i nega cap enriquiment ni cap actuació clandestina o al marge de la universitat. Demana les costes a l'acusació particular i a la mateixa universitat per l'actuació processal temerària, diu l'escrit. Subratlla que la dona de Pedro Sánchez mai va gestionar els fons de la càtedra en qüestió ni es va apropiar de la plataforma. I el Correfoc de Barcelona estrena enguany una nova porta de l'infern durant les festes de la Mercè, una gran estructura escènica concebuda per Daniel Esteban, que ocuparà tot l'ample del Passeig de Gràcia, 14 metres d'amplada i 17 d'alçada. Es podrà veure el 26 de setembre.
1: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa. Premià Media. Informació.
1: Xifres superiors d'ocupació hotelera al Maresme. L'agost tanca amb una ocupació d'entre el 90 i el 95%, segons explica el Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de la Comarca. Bons números que no sempre s'han traduït en el mateix nivell de consum als restaurants. El sector assegura que el tiquet mitjà ha baixat, tot i que els establiments de primera línia de mar confien en poder allargar la temporada algunes setmanes més si el bon temps acompanya. D'aquesta manera, la comarca se sobreposa a les primeres setmanes de juliol, ja que l'efecte mundial de futbol, segons els hostalers, va fer baixar les reserves lleugerament, una situació que, en canvi, s'ha recuperat a l'agost. Pel que fa al perfil de turista que ens visita, és d'origen europeu o de proximitat i, a més, de curta estada. A més, enguany també s'ha detectat la presència de molts visitants del Japó i els Estats Units.
3: Premià Mèdia, informació.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
9: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
10: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
9: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
10: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.

0: Sabies que...
1: Una girafa pot passar moltes hores menjant fulles, especialment d'acàcies, i per aconseguir-les han de treure constantment la llengua fora de la boca. La seva llengua pot arribar a fer uns 45 centímetres de llarg, cosa que li permet envoltar branques i arrossegar les fulles cap a la boca. La part més curiosa és el seu color. Acostuma a ser blavós, morat o gairebé negre, sobretot a la zona que queda més exposada. Aquesta pigmentació es deu a una elevada concentració de melanina, el mateix pigment que contribueix a protegir la nostra pell dels efectes de la radiació ultraviolada. Com que les girafes poden passar bona part del dia alimentant-se i mantenint la llengua exposada al sol, aquesta pigmentació podria proporcionar una protecció addicional contra els danys causats per la radiació solar. No és una adaptació exclusiva de les girafes. Alguns altres mamífers que passen molt de temps amb la llengua exposada també presenten una pigmentació fosca. A més, la seva llengua és extraordinàriament resistent. Les acàcies tenen espines llargues i dures, però la pell de la llengua i l'interior de la boca estan adaptats per suportar aquest contacte.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit que es troba a Can Ruti hospitalitzat i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Avui passarem una estona amb la Blue Mix, que és l'alter ego musical de l'Anna Montlló, la premianenca que presenta 1, 2, 3, 4, el single que serveix per, justament, donar a conèixer el que serà el seu nou EP de 6 cançons. Avui la tenim amb nosaltres a Premià Mèdia. Anna, benvinguda, com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Molt bé, fantàstic. Ens fa molta il·lusió presentar artistes de casa que, a més, sonin així de bé.
1: Merci.
0: Que no sé si és fàcil sonar així de bé, si la gent ja ho dona per fet, però imagino que hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí. Realment m'estic trobant amb el primer EP, ara mateix, i és una feina que mai havia fet. Vaig treure un single fa 2 anys, i era molt casero. Ho vam fer en un estudi a casa amb un amic, i tot va ser una miqueta com podíem, amb els recursos que podíem. I ara m'estic començant a encaminar amb un EP més professional, en un estudi amb productors professionals i tot ben encarat com per començar a crear un producte xulo i que em defineixi.
0: Que bo, ara de seguida en parlarem i coneixerem més detalls de Blue Mix, d'aquest projecte musical de l'Anna Montlló, que avui ens visita. 1, 2, 3, 4, el cicle de presentació. Per què t'agradava començar per aquí, Anna?
1: Home, també era una mica icònic, no?, començar amb uns números que són com, al final, un principi d'algo. Sí, com el principi del que seria l'EP. Uh-huh. Aquesta cançó és una cançó que crec que té un missatge important ara mateix. Parla dels límits, de les relacions tòxiques, i crec que era una bona manera com de començar a obrir el meu món interior i començar a ensenyar-lo a la gent.
0: Fantàstic. Parla també d'empoderar-te, no? Que és una de les coses també que has de tenir molt clares quan imagino també que directament et poses davant de l'aparador i dius, aquesta sóc jo, no? Aquesta, aquest és el projecte Blue Mix, no?
1: Sí, totalment. Sí, és un empoderament, és força, és intentar començar a unir forces entre totes i començar a tenir una veu.
0: Uh-huh. Molt bé. De petita estaves també interessada en la música i en l'art en general, no? Feies música a Premià de Dalt i, de fet, tocaves el violí.
1: Sí, vaig començar tocant el violí. Crec que vaig estar uns quants anys. Uh-huh. I a partir d'allà també vaig descobrir que el Carlos Gramaje feia classes de teatre musical a l'Auditori de Premià i em vaig apuntar amb 8 anys. I allà vaig començar a descobrir que era cantar i la veritat m'ho vaig agafar bastant. Jo tenia 8 anys, però per mi cantar era una cosa que jo feia de veritat. Jo sentia que estava començant a descobrir una part de mi important.
0: Que bo. Mira que t'agraden els reptes, perquè començar amb el violí també és un d'aquells instruments que requereix paciència, no?
1: Sí.
0: Que no és un camí fàcil de recórrer, allò que dius, agafaré el piano o la guitarra.
1: No.
0: Violí.
1: El violí. Sí, perquè sempre he tingut, exactament no sé per què, una atracció per la música celta. I el violí sempre sona en aquestes músiques i el so m'atreia. Però no és fàcil, no era fàcil i ma mare ho ha patit bastant.
0: Acostuma a passar, no?, que fins que no sona bé, no?, doncs clar, és un camí. Es va acabar el tema violí? També el vas aparcar?
1: Sí, el vaig apartar farà ja uns anys, perquè, bueno, durant la vida he fet moltes coses, he provat moltíssims hobbies, molt d'esport, després vaig anar a la música, he fet guitarra, també, pel camí, i quan em vaig començar a cantar ja pel teatre musical i anar més en sèrio, doncs tot l'altre ho vaig fent a vegades, però ja no tant.
0: Del teatre musical, què et quedes? És a dir, què hi ha de tu en aquest 1, 2, 3, 4, per exemple, en el teatre musical, o és una qüestió més general de dir, és un concepte, és el que m'ha empès a ser aquí avui?
1: És un concepte, però també crec que moltes de les meves cançons tenen una part performàtica, que potser ara mateix, escoltant-les, no ho pots imaginar, però a nivell posada en escena sí que intentaré buscar la performance.
0: Uh-huh. Molt bé. I en quin moment fas el clic i dius, va, començaré un projecte artístic que sigui purament musical, que tingui aquestes pinzellades, però jo, Anna, em ve de gust fer això.
1: Doncs al final de carrera dels 4 anys de formació que vaig fer a Barcelona ens van demanar, bueno, l'últim TFG, entre cometes, era fer qualsevol cosa que, de creació pròpia, que et vingués de gust. I jo allà vaig decidir tirar-me a la piscina i dir, faré un musical de 45 minuts, sense jo haver estudiat dramatúrgia com a tal, ni res d'això. I allà vaig començar a descobrir que podia escriure cançons i podia escriure històries. I em va donar com un al·licient de dir, doncs potser sí que puc començar a crear i m'interessa aquest món de crear. coses. I ja, des d'allà, bueno, a la pandèmia havia escrit cançons i vaig decidir començar a encaminar-ho més professionalment.
0: Uh-huh. Ara en parlarem, perquè justament, pel que he vist, la pandèmia va ser un moment clau, sí, també, interessant per molta gent que es posava a fer pa, doncs, i altra gent que feia cançons. Tot plegat començava així, amb Corazón de Acero.
2: Ya no voy a darte ese poder de controlarme, me da igual que pidas perdón porque sé muy bien que eso se te da genial. Me pregunto en qué momento...
0: Estem escoltant ara que és bastant música urbana, no? En quin, sí, moment també? Que no només és dir vaig a fer cançons, sinó vaig a fer aquest estil de música o aquest tipus de música, no sé també si hi ha tan casella o directament és una manera de començar.
1: Jo crec que és una manera de començar. També és veritat que tinc bastantes cançons en piano, més acústiques, més musicals, i en algun moment m'agradaria obrir el calaix i ensenyar-ho. Però és veritat que també avui en dia es porta bastant la música urbana aquí. M'agrada molt anar als concerts a veure artistes d'ara d'aquí, de Catalunya, i gaudir de la seva música.
0: Com quins? Dóna referències, va.
1: Doncs he vist en directe tot el que sigui Julieta, Muixca, Tiets, Oques Grasses, tots aquests grups d'ara, bueno, i d'abans. M'agradava molt el directe, jo gaudia els concerts i crec que sempre és com una música de bon rotllo, que uneix, de festa major, de fer també comunitat entre nosaltres.
0: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. I llavors, com dèiem, aposta per aquesta música urbana, per aquests temes propis, i comencem amb Corazón de Acero, no? Que ara fa un parell d'anys que sortia.
1: Sí, sí, sí. I jo estava a la pandèmia, la gent ho va portar com ho va portar, però a mi se'm va ficar al cap haver d'explicar tot el que em passava per dins, i vaig començar a escriure frenèticament. Tinc potser més de 50 cançons al calaix.
0: Déu-n'hi-do.
1: Inacabades, algunes, però sí, vaig començar a escriure com molt. I una d'aquestes que vaig escriure de principis va ser Corazón de Acero. I jo no sabia, jo a la pandèmia jo no m'imaginava mai que allò sortiria d'allà i podria tenir un recorregut i seria la meva primera cançó.
0: Que bo. Com arribava la inspiració? És a dir, en quin moment dius, puc començar així, no? Això pot ser una lletra, no? Com va el procés creatiu?
1: A mi el procés creatiu... va una mica com sóc jo, que és una mica espontani, a vegades una mica aquesta sensació de dir se m'escapa la inspiració, llavors potser puc estar sopant i pensant. Quan se'm posa algú al cap, normalment estic allà donant-li voltes i potser deixo de prestar atenció al que estic fent per estar pensant. I de cop, doncs, en un moment donat, agafo les meves eines, l'ordinador, tot el que tinc per fer-ho, i em surt la cançó. Normalment va tot alhora, la música amb la lletra.
0: Déu-n'hi-do, com si algú t'ho estigués xivant a l'orella.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, un amic, sí, aquesta sensació.
0: Molt bé, i la inspiració, més enllà de que t'arribi a moments puntuals, que a casa ja pensin, mira, a l'Anna li ha vingut una idea, no? Com t'inspires, de què tires, què llegeixes, com arriba aquesta inspiració, o com permets que la canalització creativa arribi?
1: Doncs escolto moltíssima música, de molts gèneres, diferents artistes, molt diferents entre ells. Això em motiva molt a poder també nutrir-me a mi mateixa. Llegir, bueno, llegeixo poesia. M'agrada molt el text poètic. Potser també, com a les meves cançons, m'agrada utilitzar les metàfores i aquests conceptes així més, no sé, a vegades tan literal. I sí, intentar crear un llenguatge propi. I també, doncs, fer coses que també et donen una mica d'aire, com sortir i passejar, anar a fer excursions per la muntanya, passar molt de temps també amb la naturalesa, m'ajuda a desconnectar el meu cap i poder també estar present i agafar d'allà el que necessito.
0: Que bo. Avui parlant amb Blue Mix, l'alter ego musical de l'Anna Mutlló, descobrint 1, 2, 3, 4, que és el primer single del que serà el seu nou EP, que sortirà a finals d'any. Com es dirà l'EP, Anna?
1: Encara està... És una incògnita. Encara no ho sé.
0: Encara no ho sabem.
1: Hi ha possibles noms, però encara he d'unificar, he de decidir.
0: Molt bé. Hi ha preguntes que m'agrada sempre fer als artistes, perquè la gent també des de casa ho pugui posar sobre la taula, perquè hi ha preguntes que són molt importants i que a vegades no es donen per fetes, no? Com convius amb l'error? Perquè d'aquestes 50 cançons potser tornes a agafar la llibreta i dius, mira, aquesta no m'agrada, avui aquesta no m'agrada, aquesta tampoc, aquesta per la trec. Però al final és un canvi creatiu, no? El que avui potser et sembla no tan bo, demà torna a ser bo, després, sí, si no hi ha un procés de reescriptura, i al final t'acabes quedant amb la... amb l'essència o amb allò que t'agrada, no? Però és veritat, sí, que, sí, en forma part, i a vegades socialment sembla que l'error no hagi d'existir. No ens podem equivocar, no?
1: Exacte, totalment. No, no, és veritat, i realment jo intento utilitzar l'error, com tu has dit, d'una manera que no sigui un impediment, que sigui més una opció més a la taula i que després d'això ho pugui reescriure. Normalment hi ha cançons que les deixo i després d'un temps les torno a agafar i dic, ah, doncs això no sona tan malament, doncs potser podem seguir per aquí, o potser he de canviar una estrofa o donar-li un altre tipus de... L'error és més una orientació, una direcció.
0: És que al final errors com a tal no n'hi ha, no? Sobretot en un procés creatiu, no? Hi poden haver gustos o, sí, opinions, no? Sí. Però error com a tal, si a algú li arriba allò que tu estàs escrivint, ja hi ha una connexió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Molt bé, doncs fer música, que és un camí complicat, un procés complicat, que demana de moltes coses, que demana d'una escala i un seguiment, i també hem d'arribar a un estudi, no? Aquí, sí, comença un altre procés, no? Perquè s'escoltin aquestes cançons com avui estem fent a Premià Media, escoltant-nos amb aquesta qualitat. També deies abans, Anna, he tingut productors, he estat ben envoltada. Sí. També demana d'un procés de deixar-te portar, imagino, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I d'obrir les portes a altres opinions, que també, sí, deu, sí, ser un camí difícil de recórrer,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Trobar-te a l'estudi és diferent a... Jo he treballat molt sola a casa i amb mi mateixa. No he compartit tampoc els meus pensaments en el procés creatiu. I de cop trobar-te en un estudi amb altres persones que opinen diferent i de cop et diuen, no, això potser ho podríem fer així o això... Al final, tot deixa... O sigui, tot és un equip i tot és una comunitat. Llavors, quanta més gent, més opinions, a vegades has de saber discernir bé, però la gent que tens al voltant al final vol aportar i trobar-te a l'estudi. A mi l'estudi és un lloc que m'agrada molt, uh-huh, estar-hi, tant per quan fem el procés de creació com per gravar les veus. Uh-huh. És un lloc on em sento segura i és la cova a la que estem allà tots ficats per crear alguna cosa xulo.
0: És per aquí prop, l'estudi?
1: Hi ha un a la Garriga, treballo amb tres productors. Dos estan a la Garriga i un està a Mataró. Uh-huh. I els dos estudis són xulos igual i m'agrada estar-hi.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. També demana d'aquesta humilitat que dèiem, perquè a vegades et poden donar inputs, no?, opinions, i dir, no, a mi m'agrada així i tirarem pel dret aquí, i hi ha vegades també que poden sortir bones idees, no?
1: Sí, sí, sí, al final has de tenir com consciència de la teva identitat artística i de també confiar en la intuïció, que és molt important a la música en general.
0: Uh-huh. Molt bé. I fer música avui, Anna, també implica tenir una vida a xarxes socials, no? I, sí, i explicar com ho portes, això, perquè tinc entès que no gaire bé, no?
1: No.
0: Però també hi ha la part d'arribar al públic, que és indispensable, no? Si no, com arribaran totes aquestes melodies i aquestes lletres, no? I aquests missatges.
1: Sí, sí. Això de les xarxes socials sembla una mica boomer, però a mi em costa. Em costa haver de comunicar-me per aquests canals. Perquè al final crec que ha canviat la mentalitat una miqueta i acceptant que ho hauré de fer, crec que és com trobar la manera de no perdre ser tu i poder expressar-te i comunicar-te per les xarxes d'una manera orgànica i natural i teva. Llavors, potser el fet d'arribar a aquest tipus de format que a tu et funciona és el més difícil, buscar la teva organicitat a través d'un canal que potser no és tan orgànic per tu. Mm-hmm. Però bueno, estem allà.
0: Molt bé. S'ha d'intentar aprofundir-hi, també, no?
1: Sí.
0: Per trobar la teva veu, no?
1: Dins, sí, sí, sí,
0: d'aquest món digital, no?
1: Sí.
0: D'aquesta xarxa. Molt bé. Objectius musicals, te'n marques o vius el dia a dia? Hi ha gent que diu, jo vull tocar Coachella, no? Llavors, quan toqui Coachella, ja ho deixaré, no?
1: Sí, sí. No, òbviament tinc somnis i m'agradaria tocar estadis, al Palau Sant Jordi, a tots els que pugui. M'encantaria omplir un estadi. I que la gent cantés les meves cançons seria una cosa molt bonica. Però, bueno, pas per pas i visc el dia a dia.
0: I tant. Ah, què és el més complicat de dedicar-se a la música?
1: Jo crec que el moment de l'exposició social, l'estar com disposat a plantar-te allà davant i dir jo sóc així, i a partir del que passi aquí és la meva gestió i sóc jo qui ha decidit emprendre aquest camí, i és, en part, valent decidir fer això, però també hi ha com una exposició social i una vulnerabilitat que has de ensenyar al món i també has de saber com reaccionar a aquest món.
0: Uh-huh. Té coses bones, aquest obrir-te, no? Aquest dir aquesta sóc jo?
1: Sí, perquè de cop trobes que hi ha gent que empatitza amb les teves cançons i se les fa seves i dius com... És un procés estrany de pensar, dir, he escrit això a la meva habitació sola pensant en... I de cop aquesta persona troba a les meves lletres un refugi o troba una manera d'expressar-se que li fa ser ella més, doncs. Que guai.
0: Fantàstic, es tracta d'això. Hem parlat del més complicat de dedicar-se a la música, que és el més bonic i el que potser no t'esperaves, és a dir, que no està la teoria musical.
1: Jo crec que no m'esperava que la vida es mou molt ràpid quan vols crear, bueno, sobretot els artistes emergents que comencem una mica independentment i ens hem de construir tot el camí una miqueta nosaltres en sentit de videoclips, parlar amb gent diferent, organitzar-ho tot. Bueno, com que fas una miqueta totes les figures tu mateix. Uh-huh. I al final crec que és bonic també que comencin a passar coses. Quan comences aquest camí, comencen a passar coses molt ràpid i et trobes de cop gravant un videoclip en una hípica, que era la teva hípica de quan tenies 5 anys, i et retrobes en llocs. Al final la música és retrobar-se també amb un mateix i amb aquella nena petita que volia dedicar-se a això, i és curiós que pel camí comencis a tornar a llocs. I això és bonic.
0: Que bo. Doncs un retrobament amb ella mateixa, avui una descoberta a Premià Mèdia. Hem pogut xerrar una estona amb la Bluemix, amb l'alter ego musical de l'Anna Montlló. Hem dit que l'EP surt a finals d'any, no?
1: Sí, l'EP surt a l'octubre.
0: A l'octubre? Sí. Mira, una mica més a prop. Sí. Molt bé. Per qualsevol informació i per fer-te seguiment, et seguim a xarxes?
1: Sí. Bluemix, ara mateix, com la barra baixa, a vegades crec que és Bluemix barra baixa music barra baixa.
0: Molt bé, doncs buscarem a l'Anna Montlló a Bluemix a xarxes socials i estarem molt pendents també de com és aquest EP i a partir d'aquí dels concerts que vindran, no? Sí. Que per això fem música també, sí. No? Que després, tot plegat, això que sona tan i tan bé, ho hem d'intentar portar un directe, sí, no? Que també és un tema, no?
1: Sí, és un tema, i encara no m'hi he trobat, però bueno, ho estem organitzant, aviam.
0: Molt bé, fantàstic. Un plaer, Anna, tenir-te avui a Premià Mèdia. Gràcies per venir, que tinguis molta sort, molt d'èxit a la carrera musical, moltes... i aquí estarem també, doncs, recolzant-te.
1: Moltes gràcies.
0: Vine sempre que vulguis.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Fins la propera, Anna, gràcies.
1: Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Els joves entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de 17.094 euros per impulsar la seva activitat. La convocatòria està oberta fins al 22 de setembre a les 2 del migdia i s'adreça a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar la seva activitat com a autònoms entre el 23 de setembre del 2025 i la data límit de presentació de les sol·licituds. Un dels requisits és mantenir l'activitat de manera ininterrompuda durant un mínim de 18 mesos. També cal estar inscrit al programa de garantia juvenil com a beneficiari el dia abans de començar l'activitat com a autònom. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, com en convocatòries anteriors. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament i acompanyament als joves que necessitin ajuda durant el procés de sol·licitud.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Nova convocatòria de la marxa de torxes per la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Serà el segon any, després de la recuperació de l'acte, que Jovent República i Esquerra Republicana impulsin aquesta marxa. El 10 de setembre, sota el lema Premià no calla, encén la llengua, la celebració començarà amb un sopar de carmanyola a la plaça Mercè Rodoreda a partir de 6:45 de la tarda. A partir de 9:15 del vespre. Seran 2 hores i a partir de 10:45 de la nit iniciarà aquesta marxa de torxes, una caminada que recorrerà diferents carrers premianencs passant per la plaça 1 d'octubre fins a arribar a l'Ajuntament. La marxa de torxes acabarà a l'Ajuntament, on es llegiran diferents parlaments de les entitats que organitzen aquest acte.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
2: Para todos los públicos.
3: Funky Radio Show.
2: Aprovechalo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, admet que el nou model de finançament és insuficient, però infinitament millor, diu, que l'existent, i ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. Al Ministeri d'Hisenda, recordem-ho, les comunitats autònomes de règim comú, menys Madrid, que ha aprovat de boicotejar la trobada, han aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho han fet amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig de les autonomies governades pel PP.
2: Yo también lo considero insuficiente, pero considero que es infinitamente mejor que lo que hay en este momento y mi responsabilidad es intentar dar a la sociedad lo máximo que pueda darle en cada momento.
1: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. Recordem que ahir es van trobar les seves restes. I a Sant Adrià de Besòs estem pendents de saber quan passa a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina. Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins una bossa de plàstic en el replà d'un edifici d'aquest barri. I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada dimarts, quan tornava de festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però també ha tingut un component polític. La germana de Vilajosana ha assegurat el funeral que portarà el cas al Parlament i arribarà fins on calgui. Canviant de tema, el ple municipal de Mataró ha aprovat el pressupost perquè l'Ajuntament recompri el Corte Inglés als terrenys de Can Fàbregas i de Caral. El consistori destinarà més de 14 milions d'euros del pressupost d'enguany. Tots els grups municipals han donat suport al finançament mentre la CUP s'ha abstingut en el text de l'acord de l'operació. L'Ajuntament veu l'aprovació com un pas decisiu per tancar un litigi que dura 15 anys amb el Corte Inglés pels terrenys de més de 9.000 metres quadrats. I un camió d'una empresa privada va xocar el 19 d'agost contra un monument de la Sardana, el que està situat a Montjuïc, i va mutilar el braç i el cap d'una de les figures, segons fonts municipals. Els responsables de l'empresa que feia una activitat en aquell àmbit van posar-se en contacte amb el districte immediatament i van assumir la responsabilitat i, a més, s'han compromès a assumir la despesa de la reparació.
0: Notícies en xarxa.
3: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per a alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat d'aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa. Premià Media, informació.
5: L'Associació Cultural Centre l'Amistat de Premià de Mar ja prepara el nou curs 2026-2027 amb una oferta de propostes formatives per a totes les edats. Entre les activitats programades hi ha cursos de fotografia amb mòbil, classes de swing i lindy hop i formació en escacs. El curs de fotografia amb mòbil que començarà a l'octubre constarà de 7 sessions i tindrà un preu de 25 euros. La proposta ofereix també la possibilitat de continuar amb una segona edició. D'altra banda, el Centre l'Amistat proposa classes de swing i lindy hop els divendres de 7 a 8 amb una quota mensual de 17 euros. El curs començarà amb una classe oberta el 18 de setembre. També hi haurà novetats en l'àmbit dels escacs. Coincidint amb el 88è aniversari del club, s'ha programat un nou curs adreçat a nois i noies d'entre 5 i 16 anys. Les classes començaran el 28 de setembre i les places estan limitades a 14 participants. Les persones interessades poden demanar més informació o formalitzar la inscripció escrivint al correu electrònic centreamistat@centreamistat.cat.
4: Premià Media, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
6: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
7: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
8: Què podem dir més?
9: És que no sé de què se tracta.
8: Com que no saps de què se tracta?
9: Ni idea.
8: Xules, és un programa de coses xules.
9: Aneu a punt de veure un...
8: No, esteu a punt d'escoltar.
9: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
7: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local. Estàs escoltant...

0: projecte musical de la persona que escolteu, la Berta Vaquero, la maresmenca de Sant Vicenç de Montalt, que avui ens ve a presentar justament doncs Papallones, la història de mi amiga, i atenció perquè també tenim properament nou material. Ella s'escriu les seves lletres, fa també les seves cançons i té una proposta que diríem que s'emmarca en el pop. Ha guanyat 2 premis al concurs Mares Music i s'ha consolidat, atenció, com una de les veus referència, una de les veus joves de la comarca del Maresme. Així que avui a Premià Mèdia la volem escoltar i la volem conèixer. Berta, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bon dia. Déu-n'hi-do, quan un escolta la seva cançó a la ràdio és com, ostres, ja he anat superant pantalles, no? Al final hi ha algú que em vol escoltar. Com ho portes, això?
1: Bé, no, jo la veritat és que la música ho porto com un hobby. Sí que és veritat que quan vas escalant, no, pues és una satisfacció que la teva gent també vagi escoltant la teva música i que li agradi, pues bueno, satisfactori, la veritat.
0: Fantàstic. Estem escoltant Papallones, de seguida també escoltarem noves cançons i, a més, sé que també hi ha gent esperant noves cançons encara, no? Què els hi podem dir, Berta?
1: Sí, bueno, són cançons que ja fa temps que estan escrites i, bueno, la producció és una cosa pues, que té molta feina i molt de temps. Llavors, pues, a poc a poc m'aniran sortint altres temes. Tinc un àlbum escrit, llavors a poc a poc aniré produint i traient per tots vosaltres.
0: Això ha canviat ara la música, no? Abans traies un àlbum, tenies 10 o 12 temes i tot veia la llum al mateix dia. Ara no. Ara hem d'anar fent píldores, singles,
1: sí,
0: i estirant una mica el xiclet perquè si no tot va massa ràpid, no?
1: Sí, exacte. També com que el públic de vegades és molt exigent, si treus una també li dones temps a que la gent l'escolti, la senti, l'escolti més. Si tu treus un àlbum de cop t'arrisques a que es perdin cançons o es perdin trossos que només pel fet de tens un àlbum de 9 cançons pues l'escoltes així ràpid i no li prestes l'atenció que potser un cantant vol que li presti l'atenció a aquella cançó. Uh-huh. Llavors, si treus una, dones com aquest marge de que la gent la senti de veritat i l'escolti.
0: Tot es crema molt ràpid, no? Tot dura molt poc. Justament, sí. La música i l'art vol el contrari, no? Calma, sí. Reflexió, escolta aquesta melodia, mira que bonic, mira quina reflexió et vull fer arribar amb les lletres, no? I ara és com ràpid, ràpid, que tinc pressa i...
1: Sí, que la setmana que ve trec una altra, no?
0: Sí,
1: molt així. La veritat que ens hem tornat una mica molt impacients en a veure què traurà el següent i de vegades pues, penso que hauríem de deixar com més marge i deixar fluir més les cançons, però bueno, també és el que demana el públic, llavors també t'has d'adaptar una mica.
0: A la moda ens hem d'adaptar.
1: Sí.
0: I tant, i tant. A totes aquestes cançons que diem que formen part d'aquest àlbum, ja estan gravades, per tant?
1: No, gravades no, estan escrites. Uh-huh. Hi ha una que sí que ja està gravada i acabada, que sortirà en breus. Però estan totes escrites, composades, llavors falta pues, la part de la màgia, que és portar-la a l'estudi i produir-la. Però sí, estan totes acabades.
0: Molt bé, ara en parlarem també d'aquest procés d'estudi, que és un procés bonic. Abans, però, perquè la gent et coneixi també, Berta, en quin moment decideixes que et vols dedicar a la música i que pot ser un camí per tu?
1: Pues, saps que no et sabria dir quin és el dia en el que vaig decidir vaig dedicar-me, sinó bàsicament a la meva germana gran li van regalar un ukelele i jo ja cantava, però covers, no? Agafava cançons d'altres artistes i cantava. Doncs amb l'ukelele, que era per la meva germana, al final vaig ser jo la dueña d'aquell ukelele, vaig començar a tocar i arrel d'això vaig començar a cantar, a composar. I vaig dir, ostres, doncs per què no? I a mida de parlar amb amigues, ostres, jo tinc una amica que és productor, vaig provar-ho de fer alguna cosa amb ell, i pues, així. Va ser com... va sorgir. No va ser planto i em vull dedicar a la música, vull començar a gravar tot. Va ser tot sorgint sobre la marxa.
0: Que bé. I ara per tant sí? Ara sí que és una aspiració poder-t'hi dedicar?
1: És una aspiració, és un somni, però bueno, jo sé que és un món molt complicat, hi ha molts artistes, hi ha molta gent amb molt de talent, i llavors doncs, suposo que trobar un hueco en aquest món és bastant difícil, però jo ho intentaré, jo no ho deixaré.
0: Va de connectar amb el públic, no? També m'ha agradat que dius, des del principi agafava l'ukelele i em vaig posar a composar, que potser és el més delicat, no? És a dir, ara vaig a obrir-me, vaig a explicar el que em passa a mi per dins, vaig intentar connectar amb la gent, no? Era més fàcil seguir fent covers, no?
1: Sí, la veritat que a dies d'avui m'agrada més cantar les meves cançons que no fer covers, perquè penso que és algú, quan escrius, és algú molt personal. Llavors, tu tens el teu to, ho cantes amb els teus sentiments, llavors cantar cançons d'altra gent també és maco, no? Pots fer versions i poden quedar molt bé, però el tema de composar les teves cançons és... no sé, és... és molt sentimental, molt, molt teu, que et tanques tu en el teu quarto i és, per mi és dels moments més macos que si trobo un moment al dia de fer-ho, pues, ho disfruto molt.
0: Molt bé. Com trobes la inspiració? Perquè a vegades també és difícil, és el que dèiem, eh? És aquell pas endavant de dir, vaig a mostrar tot allò que tinc a dins, no? el que vull fer arribar, i ha de venir d'una manera creativa, no? Ha de ser una història que connecti. Com,
1: sí.
0: Com vius aquest procés,
1: pues,
0: de creació?
1: De vegades pots tenir uns mesos de zero inspiració, no et ve res, i pues, una de les, de l'última cançó que he tret, la història de ma amiga, és literal la història d'una amiga meva. Me la va... Bueno, teníem una època que no tenia inspiració i ella em va explicar com una mica la seva història d'amor, i de vegades no només escrius moments que has viscut tu, sinó també moments que ha viscut gent que estimes al teu voltant.
0: Doncs avui, escoltant a Premià Mèdia la Berta Vaquero, ella mateixa ens ha presentat i ens ha explicat com és la història de sua amiga.

0: dia.
1: Aquesta és la història de la seva amiga. Avui estem descobrint la seva pròpia història, la de la Berta Vaquero, que a més estem veient que sona fantàsticament bé. Jo no sé també si hi ha molta feina, com deies, de producció, a l'estudi, però realment està molt rodonet tot, no?
0: Sí, la veritat que no trauré mèrit a l'equip que hi ha darrere. És, de fet, són d'aquí, de Premià.
1: Tenim són de Premià,
0: l'estudi
1: de Mar.
0: Aquí, el Marcel i el Leo, que tenen un estudi ara mateix. No sé com es diu l'estudi, et mentiria, però jo porto 5 cèntims de la cançó. I amb ells ens juntem els tres i surt la màgia. Realment hi ha moltes hores, hi ha molta part de perfeccionisme. Jo sóc molt perfeccionista, llavors doncs no vaig dos cops a l'estudi. Potser em puc tardar un mes arreglant i fent cosetes perquè acabi sortint pues, el que a mi m'agrada.
1: Que bé, fantàstic. Podríem dir que la història entre la música i tu ha sigut de casualitat, no? El que dèiem, no has anat des del principi a buscar la música o no et va atrapar, sinó que te la vas trobar pel camí i de cop i volta vau coincidir. Eh?
0: Sí que a casa meva, des de ben petita, per part del meu pare, ens ha agradat molt la música. De fet, la meva música preferida és dels 80, 90, i és perquè ho he viscut tota la vida a casa. I jo vaig dir, per què no començar a cantar i a composar?
1: Es nota, no?, en aquestes composicions pop purament, no? Potser si ara escoltessis la música d'avui en dia, no hi hauria tant de pop, no? Hi hauria potser altres estils musicals o alguna cosa més urbana, no? Escoltes música que ara mateix semblaria que escolten els joves també, eh?
0: Sí. Jo ara mateix, doncs, dels meus cantants preferits de la música actual, doncs, seria un Nil Moliner. Moltes gràcies aquí a Catalunya, doncs, ha sigut per mi dels grups més macos i que millor han composat darrere d'un xarango, evidentment. Però sí, ara mateix, doncs, hi ha artistes tant catalans com espanyols que per molt que sigui música actual i moderna, ho aconsegueixen. La veritat que a mi m'agrada molt la música actual.
1: Que bé. Berta, tu ets de Sant Vicenç de Montalt, t'hem vist actuar-hi diverses vegades, l'última aquest mateix agost. Estàs fent públic ja, allò que diuen fer comunitat. Com és allò d'anar fent a poc a poc camí, anar pujant a l'escenari i anar-t'hi trobant a gust, fins i tot, que també és una evolució, no? Hi ha un moment en què passes nervis i de l'altre dius, vaig a fer el meu show i aquí la gent flipa.
0: En tema públic no sabria dir-te, la veritat. Però sí que, personalment, cada vegada que pujo a l'escenari, per mi és com un aprenentatge, no? Els nervis pues, van millorant, la posada en escena també. Sempre hi ha nervis, evidentment. Jo crec que ja no perquè sigui jo, sinó crec que inclús l'artista que està a un nivell molt alt també tindrà nervis.
1: Sí, de respecte d'això, que hi ha moltes coses al darrere que han d'anar sincronitzades i tot ha d'anar bé. Sí.
0: Però cada concert jo penso que és un aprenentatge.
1: Molt bé. I això de fer música, que ja és prou important, és el que dèiem, no? M'ha de venir la idea, he de fer la cançó, he de fer-hi la composició, posar-hi a cos que siguin macos, que transmeti, he d'anar a l'estudi, he de fer màgia amb el Leo. Però és que després he d'arribar al públic, perquè si no arriba al públic tampoc serveix de res, no? I llavors les xarxes socials avui en dia també ens ajuden a empènyer, no? Com portes això d'haver de fer música i alhora una mica de màrqueting?
0: Les porto molt malament, la veritat. Jo sóc molt de viure amb la meva família, els meus amics, la meva parella, vaig disfrutant i el mòbil d'estar molt a sobre ho porto malament. Però la veritat que tampoc composo molt per als altres. Composo el que m'agrada i si a la gent li agrada i m'escolta, pues endavant i perfecte i em fa molta il·lusió, però tampoc m'adapto molt al públic. És a dir, jo penso que els compositors composem coses molt personals que tampoc ens hem d'adaptar a què agradarà o què no. Jo composo i faig les lletres que jo escoltaria d'un artista.
1: M'agrada molt perquè la gent que es dedica a la música i a fer la part més compositiva i creativa no se li dona mai bé el tema del màrqueting, les xarxes i de més. I en canvi la gent que se li dona bé el màrqueting, xarxes i de més té com un equip que li diu, bueno,
0: sí,
1: va, però tirarem cap aquí.
0: Comercial. Sí,
1: és ben curiós, eh?
0: Sí. Suposo que és perquè ho fas perquè t'agrada, perquè és com un hobby, no ho veus com un objectiu de feina, de dedicar-te a això. Sí, no sé com explicar-te, no? Com ho fas quan ho fas per hobby, en els teus moments que trobis o de ratos, no li dones tanta importància a les xarxes socials. Suposo que la gent que sí, que ha d'estar allà cada dia a sobre, és perquè la seva vida potser depèn d'això. al principi, si ja vas amb aquest objectiu. A la llarga, pues, evidentment, ho hauràs de fer.
1: Veurem on arriba la carrera musical de la Berta Vaquero, avui a Premià Mèdia, unes cançons que parlen, ja ho veieu i ho sentiu, de records, d'emocions, de vincles, de la vida als pobles, fins i tot, que també s'ha de reivindicar, no? Una mica el que tenim al Maresme, o la sort de tenir el Maresme, no? Aquesta calma amb moltes històries a dins.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, la sort que tenim la gent del Maresme de viure en un poble. Jo estic molt agraïda i per això havia de fer una cançó del meu poble.
1: I tant que sí, i tant que sí. Berta, quins reptes et marques? Perquè al final cada artista també té els seus propers passos, no? Tu ens has dit amb molta calma, que és com, mira, la música em va trobar, vaig connectar, jo no tinc pressa, jo vaig fent, no?, a veure què passa, però hi ha reptes, hi ha objectius?
0: Home, sí, la veritat és que sí, que a mi m'agradaria, pues, dins del pop català, pues, m'agradaria arribar, pues, a cantar un Canet Rock o alguna cosa així, i sobretot l'objectiu més proper seria, pues, que alguna productora li agradés, confiés en mi i jo els hi pogués proposar els projectes que tinc en ment, que m'encantaria tirar endavant, però evidentment que sense un equip darrere costa molt. Anar sola dins d'aquest món, tirar sola és difícil. Llavors, és que alguna productora confia en mi i es fixi en mi.
1: Que bé. De moment, sensacions són bones, perquè vas guanyar dos premis al concurs Mares Music, no? La qual cosa també et consolida com una de les veus emergents a la comarca. Com va anar l'experiència del Mares Music, que el tenim, a més, en dansa aquests dies, encara hi ha gent que s'hi pot apuntar?
0: Sí, pues molt bé. Va ser una manera, perquè el concert que vaig fer a l'estiu anterior va ser molt improvisat i vinga, anem a fer-ho. Sí que al Mares Music vaig com experimentar el procés d'uns mesos abans, treballar-ho amb ballarines, fer coreografies, la vestimenta, la producció... Sí que
1: va ser un show total, eh?
0: Va ser més la preparació d'un show, vaig aprendre això, no? Els altres cops sí que havia cantat, vols cantar aquell dia a Sant Vicenç? Sí, pues agafo el micro i canto, no? Però sí que va ser com viure la preparació del show. I això em va agradar. Ui, viure, la veritat que m'agradaria en un futur dedicar-me i arribar a fer un concert amb cara i ulls, no? M'encantaria, però bueno, ja es veurà.
1: I quan et premien doblement, què et fa sentir?
0: Bueno, doncs, que ha agradat al públic i això, pues, és molt satisfactori. Com a artista és molt satisfactori, perquè ja no és que hagis agradat a la teva gent del voltant, amics i família, que sempre és gent que t'apoyarà, no? Però que hagi agradat a gent externa que no em coneixen de res i que hagin connectat amb mi amb les cançons, pues, és molt guai.
1: Que bé. Propers concerts?
0: Propers concerts, pues, de moment no ho sé. Segurament per Nadal, perquè tinc una cançó de Nadal també. Uh-huh. Cantaré les festes del meu poble, sempre canto als concerts dels nens, amb la meva cançó, també anar a l'església amb un grup de coro que hi ha de gent gran, pues, fem la meva cançó. Faig aquests petits concerts, que a més és col·laborar...
1: Amb... Escoltar el teu tema cantat per una coral, no?
0: Sí,
1: deu ser de pell
0: maco.
1: De gallina, no?
0: I a l'església. És molt maco. Però de moment no sé. A veure què sorgirà. Suposo que en algun altre concurs em presentaré. No sé si tornem a presentar Mares Music, que crec que es pot tornar a presentar, però bueno, no ho sé, aniré veient.
1: Anar creixent, així és la carrera musical de la Berta Vaquero, que avui ha vingut a Premià Mèdia a presentar-nos aquests primers treballs, Papallones i la història de mi amiga, i evidentment, Berta, també, ja sé que deies que no ets molt prolífica a les xarxes socials, però si algú et vol seguir, vol conèixer i vol seguir la teva carrera i anar-te a veure propers concerts, et poden seguir, imagino, no?
0: Em poden seguir.
1: Instagram?
0: Sí, Berta Vaquero, acabat amb dos os, tal qual, i em poden seguir. Jo ja aniré, pues, ensenyant una mica el procés de la música, sempre que pugui. No sóc molt de treure molta informació perquè no tinc temps, no? També treballo a part de la música. Llavors, doncs, intento sempre, pues, fer petits spoilers del que faré, de si ve un concert, de si trec un tema, i després d'ensenyar els processos.
1: I així anirem descobrint i desgranant també aquest nou disc que veurà la llum properament, mentre anirem coneixent també els diferents singles. Ha sigut un plaer tenir-te avui a la ràdio a Premià Mèdia, Berta. Moltíssimes gràcies per venir, que vagi molt bé, i estarem també molt atents a aquesta carrera, que esperem que tingui molt d'èxit. Qualsevol cosa i novetat, vens i ens l'expliques, d'acord?
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Premià Media. Informació.
1: L'associació poliesportiva Mares Més ha organitzat un torneig de voli platja mixta 4x4 per majors de 16 anys. 32 equips fins a un màxim de 6 integrants competiran per veure qui s'emporta el primer, segon i tercer premi. El torneig se celebra diumenge 20 de setembre a les instal·lacions municipals de la platja del Llevant. Les inscripcions ja estan obertes per a tothom fins al 13 de setembre. Podeu trobar l'enllaç d'inscripció a la compte oficial d'Instagram de Mares Més.
0: Premià Media. Informació.
2: En tus ojos habitan olivares de tierra

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de la OMIC, de la Informació al Consumidor, la OMIC, benvolgut a la ràdio.
3: Moltes gràcies.
2: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
3: No cal que ho descobreixi jo, pues, que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular. No? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, o la, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil, o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar el mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei. Què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
2: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
3: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, que tu estàs vivint en un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
2: Clar, i comentaves que aquí cada cop bueno, més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
3: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà de lo que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, doncs se n'anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Doncs pues vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no? Té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina't

0: Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
1: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunten moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou... Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com si jo, que el que diu és cert, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això es pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, és clar, a veure, al final, no diria dur-los a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc d'estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules, perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
0: Clar. Clar, després és més complicat ja posar-hi una
1: qualsevol solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, se m'ha que la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
0: Clar.
1: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer i s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29... o 28, són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
0: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. Anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC. Amb l'IPC, sinó que regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
1: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC al final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex del lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra, i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etc. No influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
0: I és públic per tothom.
1: Sí.
0: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
1: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
0: Clar.
1: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver-ho contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia jo al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
0: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
1: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom.

0: petaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
1: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient que pugui seguir servir d'ajuda?
0: Com sempre, amb tot el clar, jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és pues, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només el en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i de, vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo pues, assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris i tal. I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
1: Clar, clar, clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
0: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de lleis. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
1: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
0: No és que estiguem... Al millor punt, no ho sé. Perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
1: Bueno.
0: Ho dic així, amb la boca petiteta.
1: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
0: sempre,
1: que sí.
0: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'AUMIC i fins la pròxima.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Oriol.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Nova iniciativa de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme per millorar el servei a les línies de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt. L'entitat informava aquesta setmana per xarxes socials que ha confeccionat uns quadres amb les hores de pas dels busos per a aquestes poblacions durant el mes d'agost, temps durant el qual s'alteren les freqüències habituals, i que està fent gestions perquè aquests horaris s'exhibeixin a les marquesines i els usuaris els puguin consultar. Pel que expliquen, són horaris que es poden trobar a l'APP de Mobile Ventis, però que no estan penjats a les parades, i molts usuaris que no fan servir l'APP o tenen dificultats per entendre-s'hi no poden veure, i això els impedeix de saber a quina hora passarà el seu autobús. Per tal que els quadres es puguin exhibir a les marquesines, Millorem Bus ja ho ha sol·licitat formalment a l'empresa Moventis i tenen previst també demanar permís i suport, diuen, a través d'una instància als consistoris de Premià de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per a alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat d'aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Premià Media, informació.
3: El Consell Comarcal del Maresme ofereix, juntament amb la Diputació de Barcelona, un programa completament gratuït i adreçat a dones, empresàries i emprenedores que vulguin fer créixer el seu negoci. Fes créixer el teu projecte en clau femenina és un programa pensat per identificar possibles obstacles i superar-los amb èxit, crear una estratègia de projecte, solidificar la marca personal, donar més seguretat en la gestió econòmica i potenciar les habilitats de lideratge amb una xarxa de suport.
2: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
5: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
6: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
5: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
7: Somos seis.
8: Imposible, chicos.
7: Está lleno.
8: No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: La tornada a l'escola està molt a prop i hi ha un recurs que molts pocs coneixen, el Val Escolar. Nosaltres avui te'l presentem perquè el puguis fer servir.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest Val Escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui ens estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del Val Escolar?
3: Vale, doncs el Val Escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quan o quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem, que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara. Mm-hmm.
2: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALU de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALU, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o depèn. Perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o...
2: Tot el que va dins de l'estuig, segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no, això també les grans empreses multinacionals com pot ser la Bacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà. I, clar, això, el petit comerç ens fa molta... No podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I, a més, segurament per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer, donem vida al poble i ajudem a les petites botigues, com pot ser o Premià Festa o el Vapor Vell o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
3: Per nosaltres, les motxilles. I he de dir també que, sobretot, perquè aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44, més o menys, I moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre, i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
2: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes,
3: sí.
2: També, sí,
3: O sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spider-Man, la K-pop o la Kitty, però també els més adolescents els hi agrada més llisses, la típica motxilla que porten els nens, o de colpa, que és supervenuda. Sí.
2: Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
3: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi. I després venen els pares a buscar-la, o no,
2: però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també, que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
3: Sí, perquè al final, si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti els de sempre, els quatre empresaris que s'emporta sempre tot, i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
2: Molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
3: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, s'està notant molt això i ens està fent molt de mal.
2: Molt bé. Sí. I què podeu fer als comerços per intentar d'alguna manera frenar això? Suposo que també les eines són molt limitades, més que demanar a la gent que vingui al comerç local.
3: O sigui, sí, que confien en les botigues petites del poble, que si hi ha alguna cosa que volen i que ens ho diguin, que ens diguin, mira, no porteu això, porteu allò, perquè ens agrada més. Sé que és molt difícil que un comerç petit tingui de tot, però nosaltres sempre ho diem, si no ho tenim, ja ho buscarem.
2: Clar.
3: I animar això, que vinguin, veniu a comprar al comerç de Premià.
2: Això et de fer venir a comprar al comerç de Premià de Mar, no esperar-se que comenci el curs, per tant, avançar-se tot el que puguin, no? Suposo que a la gent també li costa, quan està de vacances, estan de vacances del 100%, no? I costa recuperar
3: calor.
2: La rutina, i també es nota aquesta calor, però vosaltres esteu oberts tots els dies, eh?
3: Sí, tots els dies, menys el diumenge. De 10 a 1 i mitja i de 5 i mitja ara a l'estiu fins a les 8 i mitja.
2: Molt bé. Doncs que aprofiti la gent per veure-ho, i a més també que aprofiti la proximitat que dèiem, no? Per poder preguntar, per poder parlar amb vosaltres, perquè els assessoreu també.
3: Sí, que nosaltres, per exemple, fem això, no? Mira, tinc un val de 30 euros, però no me'l vull gastar tot. Doncs ves al Vapor Vell, que necessitaràs segurament un llibre que te'l demanaran a l'escola. O sigui, ens ajudem entre
2: vosaltres. Sí. Molt bé, que això és important també, la suma aquesta, no?, de, sí, dels comerços, i que feu comunitat també entre vosaltres, no? Sí. Molt bé. Doncs, Susana, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver compartit aquesta estona, i que vagi molt bé aquest bal escolar i que la gent s'animi a venir a comprar i a gaudir també d'aquest recurs.
3: Moltes gràcies a vosaltres per venir.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Nova convocatòria de la marxa de torxes per la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Serà el segon any, després de la recuperació de l'acte, que Jovent Republicà i Esquerra Republicana impulsin aquesta marxa. El 10 de setembre, sota el lema Premià no calla, encén la llengua, la celebració començarà amb un sopar de carmanyola a la plaça Mercè Rodoreda a partir de 6:45 de la tarda. A partir de 9:15 del vespre. Seran 2 hores i a partir de 10:45 de la nit iniciarà aquesta marxa de torxes, una caminada que recorrerà diferents carrers premianencs passant per la plaça 1 d'octubre fins a arribar a l'Ajuntament. La marxa de torxes acabarà a l'Ajuntament, on es llegiran diferents parlaments de les entitats que organitzen aquest acte.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: A Premià Mèdia obrim secció, atenció, amb la policia local, policia de proximitat, perquè ens donin consells, perquè ens facin advertències i, sobretot, també perquè ens expliquin el que està passant a Premià de Mar i de quina manera podem ajudar també a tota la ciutadania. Avui parlarem de gent gran i ho farem amb en Toni García. Què tal, Toni? Benvingut a la ràdio.
3: Bon dia, Marc.
2: Ens fa il·lusió tenir aquesta secció amb la policia local, que al final és la nostra policia de proximitat i és qui coneix realment el que passa al carrer, amb la qual cosa veniu a la ràdio i ens expliqueu tot allò que sigui interessant per conèixer de cara a la ciutadania.
3: La veritat és que superencantat d'estar aquí amb vosaltres. Ja feia temps que això igual havia d'haver succeït i, bueno, encantats de poder ajudar la gent gran en aquest tema.
2: Doncs avui parlem justament de gent gran, no? Que, evidentment, també és una part de la societat més vulnerable, que amb el pas dels anys també et vas adonant que els teus doncs reflexos, la teva confiança, no? El teu viure en societat va canviant, no? Va evolucionant i també hem d'anar amb compte a vegades.
3: Correcte. No? La gent gran és la persona més vulnerable que tenim, tant per físic i psicològic en alguns casos i mobilitat reduïdes. Evidentment, en aquest país, pues, ens estem trobant de que les persones que cometen els furts van de cara a lo més fàcil, i lo més fàcil per poder treballar ells és, pues, atacar la gent gran.
2: Doncs avui consells i advertències de cara a la gent gran, que també té la ràdio com a referència i com a mitjà de comunicació. Avui els hi donarem consells. Per exemple, aquests dies són dies importants a l'hora de cobrar la pensió. Toni, correcte. És com el primer tip, el primer consell que donem a l'hora d'anar al caixer del banc i treure el que es cobra de pensió, no?
3: Correcte. Nosaltres diem sempre que la gent gran sempre, perquè ens trobem que hi ha gent que treu tota la pensió amb efectiu i hi ha gent gran que no, que va traient, pues, cada dia va al banc i treu una quantitat de diners. Demanem que sempre vagin acompanyats d'una persona, un familiar, si han de treure quantitats grans de diners. Per què? Perquè normalment el tipus de delictes o furts ens trobem que fan això. Estan al costat, al voltant, observant, a veure quina persona treu més diners. I llavors s'aprofiten d'això.
2: Hem de dir, evidentment, també, que la gent que se'n vol aprofitar té molta capacitat, no? És a dir, tenen molta capacitat d'anàlisi, ràpidament clitxen, no? Sí. Aquella persona gran que tu imagines qui m'estarà seguint a mi o qui estarà pendent de mi, doncs potser més gent de la que ens pensem, no?
3: Clar,
2: malauradament, no?
3: Sí, al final nosaltres tenim confiança i ens pensem que al voltant tot és gent, que tot és bona i és el contrari. Aquesta gent es dedica a això, estan superpreparats i no paren, vull dir, van traient sistemes nous i al final nosaltres sempre diem que la gent gran el que ha de tenir és molta desconfiança amb el seu voltant. Si li pregunten coses, hi ha gent més jove que li poden preguntar. Ningú va una persona gran a preguntar-li que res, ni a veure si hi ha un comerç, no. És perquè l'estan estudiant i és la manera més fiable per ells de treballar.
2: Doncs a l'hora de cobrar la pensió, els consells que ens dona la policia local és que no traiem una gran quantitat de diners, que anem acompanyats.
3: Correcte.
2: I també hi ha una última que m'agrada molt quan fèiem la prèvia, Toni, que m'has dit el número PIN. Hi ha un truc també per recordar, sí, sempre el número PIN i que, en aquest cas, la gent gran o qualsevol altra persona que vulgui, pugui tenir sempre mal el número PIN sense haver de tenir el numeret allà guardat que algú el pugui veure, no?
3: Sí, Marc, jo sempre els dic, que faig xerrades a nivell de tot Catalunya, de que una manera molt simple i per en recordar-se és, els que tenen telèfon mòbil, és agafar el número d'un mòbil d'una persona que ja no estigui entre nosaltres, perquè és on sempre ens en recordarem, i les quatre últimes xifres, o les primeres, els dígits, posar els del número de compte o de la targeta. Per què? Perquè ningú sabrà quina és la persona que tu trobes a faltar. I és una manera de sempre portar-ho, apagar-lo, i ningú pot accedir-hi.
2: Molt bé. Doncs pel que fa al cobrament de la pensió, aquests serien els consells que ens dona avui la policia local, però també hi ha més coses pel que fa a la gent gran. Ens deies, Toni, que malauradament també molts d'ells a vegades estan sols a casa, no? I
3: correcte,
2: truquen al timbre, no?
3: Correcte. Això és molt sovint. Nosaltres sempre diem que si truquen al timbre no obrim mai la porta sempre mirar per la mirilla o posar el sistema de seguretat de cadenat i poder entrar, obrir la porta i mirar a veure qui és. Si són personal, per exemple, d'empreses privades que venen a veure la llum o... Normalment sempre posen un cartell en els edificis o en les comunitats dient que tal dia passarem a fer la lectura de la llum, del gas, llavors ja ho tenim això solventat, qui vinguin allà. Si obrim la porta per malauradament i ens entra algú, pues no deixar-los passar. Si ens diuen que volen passar per mirar la lectura, que s'identifiquin, i si no ho tenim clar, és la nostra casa, i si no volem que passi, per molt que ens digui, no el deixem entrar, i si no, trucar a la policia o a Mossos d'Esquadra ràpidament.
2: El missatge, al final, una vegada més, és desconfiança, no? Que a vegades confien molt en la raça humana, i evidentment també hem de tenir un missatge de... d'optimisme, no?, i de positivisme, però depèn de quines situacions més val
3: desconfiar. Sí, sempre ens ajudarà a... com a persones, millor la desconfiança, perquè és el que ens dona la garantia de no caure amb les... Bueno, ells sempre van molt ràpid, em van fent preguntes i et fan un lío, i al final la gent gran hi cau. I et pregunten, estàs sola ara? Sí, sí, estic... I sempre donen molta informació. No, els meus fills han anat a treballar, ara estic sola, ja està. Li has donat un ítem a la persona que està allà, que si vol entrar una miqueta amb força... pot entrar. Intenten no fer-ho perquè, clar, el tipus de delicte canvia. Però ells són molt hàbils i al final... I sempre el que diem, ningú et cobrarà amb efectiu. Si deixem entrar algú i ja fa una lectura, mai et dirà, m'ha de pagar 150 euros per... No, no paguem mai res a ningú. Això hi ha un rebut i ho passen per la caixa o pels bancs, i ja ho fan directament. Nosaltres, això sí que quedi molt clar, que no hem de pagar mai res a ningú.
2: Mm-hmm. Doncs intentar no obrir la porta, sobretot si estem sols a casa. Si és una companyia que nosaltres tinguem contractada, segurament ens avisin abans, no?
3: També,
2: o amb la qual cosa veiem també algun paper a la porteria o a la porta com a avís, i sobretot no fer pagaments en efectiu, perquè això ja no es fa.
3: No.
2: Directament ja t'ho treuen del rebut del banc.
3: Correcte, no es fa això.
2: Mm-hmm. Molt bé. Més coses també, Toni, que em deies. Per la gent gran que té mòbil, també últimament s'estan posant molt de moda les estafes a través del telèfon mòbil, a través de missatges. Hi ha diferents enllaços, i si cliques i poses les teves dades personals, malament.
3: Correcte. Ens estem trobant amb trucades telefòniques que la gent gran comença a donar molta felicitat, a facilitar moltes dades, com DNIs, alguns donen inclús números de cartilla. No hem de fer res d'això. Les nostres dades ja les tenen, les empreses que tinguen contratades ja les tenen. No hem de facilitar res per telèfon. Això quan ens truquen i parlem amb un operador al costat, que després et diuen, bueno, ara et trucarà un número i has de despenjar automàticament, ja poden accedir-hi. I amb el tema de SMS o WhatsApps, ens fiquen uns enllaços, com pot ser DGT, els trobem molt, però després, quan és al punt, és un número o un nom molt raro. Si cliquem, estem donant també un accés perquè ens puguin entrar en el nostre telèfon mòbil i cobrant-se, pues, si poden accedir als bancs o això, un pagament. O nosaltres cliquem dient que sí, perquè ens enganyen, dient que tenim una multa, i al final li cliquem i ens l'anul·len. Uh-huh. Llavors, els bancs, això sí que ho hem de dir, no es fan responsables, perquè aquí no hi ha hagut cap tipus de força ni res. Nosaltres li hem donat tot l'accés, que és clicant nosaltres. Per tant, els bancs no paguen les assegurances ni res.
2: Avui parlem de gent gran que està menys acostumada, o en la seva majoria està menys acostumada, als telèfons mòbils, als missatges, a navegar per internet fins i tot i a clicar enllaços, i potser per això donen més i faciliten més les seves dades, però també és veritat que cada vegada està més complicat, eh? Reps un missatge directament del teu banc.
3: Correcte.
2: Que és una estafa. És,
3: sí.
2: Ja fins i tot, si ets jove, hi ha dies que penses... És que podria caure jo, que no ha de caure el meu avi, no?
3: Sí, sí, sí, això és correcte. Per això sempre, inclús els bancs, jo tinc constància, perquè ens ho diuen, de que ells envien correus electrònics i tot directament, de que no acceptin res, que no cliquin res, que es facin passar pel banc, res. Ells es posen en contacte directament als seus assessors dels bancs, per tant ja els estan donant una fiabilitat que no han de clicar res.
2: Molt bé. Avui tenim a la policia local amb nosaltres, a Premià Mèdia, amb el Toni García, repassant consells i advertències per la gent gran. Dèiem, Toni, la policia de proximitat. Vosaltres trepitgeu molt de carrer i a la via pública també és important donar algun consell a la gent gran per a aquella gent, per exemple, que se t'acosta, sobretot també missatges de doncs, no portar el bolso obert, no?, o allò que dèiem, que no se t'apropi ningú que tu no coneguis perquè si s'apropen gaire, desconfia.
3: Sí, bueno, això són els típics, els furs dels que els diuen els teletubbies, la taca, la siembra... Llavors, què passa? Van buscant persones que van amb cadenats d'or, rellotges de, bueno, bastant cars, i és molt fàcil. Ells s'apropen, van dues persones, sobretot van noies, i quan identifiquen a la persona s'apropen, li comencen a dir que la coneixen, que si no se'n recorden d'ella, que fa molt de temps que vivien aquí, comencen a agafar les mans... Clar, la gent gran normalment tot aquest carinyo que reben per algú ho donen superpositiu. Jo dic que quan vagi a fer algú això i no saben qui és, que li diguin no conec i no t'apropis i ja està, no passa res, més val quedar-se vermell un cop, aunque després sigui veritat, que no. I si continuen, que fiquin un crit ben fort on estiguin, si estan enmig de la Gran Via en aquest cas, que cridin socorro, policia, que algú dels vianants que anyeixin per allà, o inclús nosaltres, si estem a prop, ens podem apropar i identificar aquestes persones. Però sempre tornem al mateix, desconfiança de qualsevol persona que se'ns apropi amb aquest interès o aquesta acció de volguent-se fer recordar que ens coneixen, et toquen el cabell, llavors et treuen la cadena... Van molt ràpid, o sigui, són professionals.
2: És el
3: estan
2: que dèiem,
3: acostumats a això.
2: D'aquesta habilitat, no? A mi em sembla mentida que en tan poc temps puguin sostreure't una cadena o un anell o el rellotge, però sí, realment passa.
3: Sí, sí, és que és superfàcil. Ells es dediquen a això, vull dir, ells s'entrenen. I cada vegada és molt més fàcil. És que en un minut t'han desplomat tot el que portis i no t'adones.
2: Ens parlaves de furs com l'atac als teletubbies o la sembra. Ens ho podies explicar ràpidament,
3: sí,
2: Toni?
3: Sí, el de sembra s'estem donant amb el tema de molts supermercats del voltant, que vas amb el cotxe, estaciones, i quan has recollit tota la compra que l'estàs introduint en el cotxe, va una persona, tira unes monedes pel terra i et diu que se li han caigut unes monedes. Clar, tu penses, ostres, clar, n'hi ha 2 o 3 euros, surts del cotxe, ai, gràcies, les agafes, i per l'altre costat, per la porta de l'acompanyant, l'obre una altra persona que t'agafa el bolso, el portàtil, el que portis en aquell moment. Tu vas tan tranquil·la perquè el teu cap està pensant en aquelles monedes i quan et fiques dins del cotxe, aquella persona que t'ha dit això ja no està davant i l'altra ni l'has vist. Agafen un cotxe i marxen del lloc.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
2: I això està passant quan poses, per exemple, la compra al cotxe,
3: sí,
2: no?
3: Correcte.
2: En un moment que tu estàs fent una altra cosa i de cop i volta la teva atenció se'n va cap a aquelles monedes,
3: sí,
2: no? I no te n'adones.
3: Al final és l'atenció, et distreuen i el nostre cap, perquè és així, va pensant en allò. I ja no te'n recordes del que portaves en el cotxe, si t'has deixat el moneder... Llavors també hi ha moltes persones que fan lo del típic de l'escombraria, que baixen amb l'escombraria, igual la porten en el cotxe a dins, la treuen, surten i hi ha alguna persona esperant en el contenidor i et diu que no pot obrir-lo, està una estoneta allà fent una miqueta de força, com dient que no va, tu l'ajudes i mentrestant també una altra persona t'obre la porta al darrere i et treu tot el que portis dins del vehicle. Això és més ja gent... Amb gent gran no acostuma a passar. És més gent que va cap a la feina, a primera hora, que van una miqueta també dormits.
2: Adormit.
3: Ningú pensa que quan vagis a deixar l'escombraria en els contenidors n'hi hagi algú esperant-te perquè et prengui tot això, però sí que passa, eh?
2: Uh-huh. I, evidentment, s'ha de denunciar a la policia.
3: Correcte, sempre s'ha de denunciar. Per què? Perquè, si no, estadísticament no sabem què passen aquestes coses en el municipi. Quan es denuncia, sempre diu la gent, va, si no val per res. Bueno, no val per res perquè... pensem que no es trobarà. Però sí que val per una estadística, perquè si en algun punt del poble s'estan fent aquest tipus de furs, ja sabem que ja n'hi ha 8 vegades ha passat això. Bueno, doncs es pot incrementar més la vigilància perquè ja sona. Si no es denuncia, sempre la gent et diu, oh, si aquí ha passat... Doncs nosaltres no tenim constància. És per això, el tema de denúncies és per tenir una estadística també de la zona de que hi hagi els delictes i poder treballar-ho i tenir més vigilància.
2: No tant per recuperar l'ordinador, que potser sí, no?
3: Potser sí, depèn, evidentment.
2: No se sap mai.
3: No, es recuperen bastants, també. Passa que no és el moment. si no l'agafes infraganti és complicat, però sí que es recuperen bastants objectes.
2: Clar. El proper dia també parlarem de furs, Toni, però abans d'acabar, els teletubbies, que m'ha creat l'atenció. Què són el fur dels teletubbies?
3: Bueno, els teletubbies és, com diu, sortia la sèrie aquesta de TV3, que era que sempre anaven movent-se, doncs et fan una abraçada, que normalment són noies. Ah, com estàs? No sé què, vinga, no sé què. I et treuen la cadena d'or molt fàcil, perquè com que t'agafen per darrere del coll, tenen una habilitat sorprenent per treure't treure't la cadena. I llavors t'agafen les mans i et treuen l'anell. I no te'n dones ni compte. Perquè tornem a lo mateix. La nostra ment o el nostre cap està pensant qui és aquesta persona que m'està abraçant? Si no la conec de res, però clar, no notem que ens estan traient les coses, perquè nosaltres estem pensant en una altra cosa. Per això, el millor és no t'apropis. Si no conec, no et dono aquest espai perquè puguis tirar-te a sobre i desconfiar. Tornem al mateix.
2: Molt bé, doncs avui hem fet aquesta primera secció amb la policia local. Agraïm al Toni García que hagi vingut a la ràdio a explicar-nos-ho, a més, amb aquesta manera que ell comunica, també, tan pròxima, justament. Avui hem parlat de la gent gran, en propers capítols, els propers mesos, anirem parlant també d'altres qüestions, no, Toni? De seguretat vial, sí, de joventut, del que faci falta, no?
3: Hi ha molts temes per tocar i perquè la gent, bueno, aprengui i vegi com funciona tot.
2: Doncs un plaer, Toni. Anirem també coneixent altra gent de la plantilla de la policia local que passi per aquí i ens expliqui diferents qüestions amb aquests consells i advertències. Que vagi molt bé. Fins a propera, Toni.
3: Moltes gràcies, Marc. Bon dia.
0: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Federació Catalana de Bàsquet ja ha publicat el calendari dels partits per l'AB Premià Masculí de la segona categoria i la Supercopa Femenina. Aquest setembre, les jugadores de l'equip premianenc jugaran 3 partits diferents de la fase prèvia. Dissabte 12 a 3:15 de la tarda contra l'Igualada. Dissabte 19 a 3:15 de la tarda contra el CB Grup Barna. I dissabte 26 a 8:15 de la tarda contra l'Escola Badruna Gràcia.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media. Informació.
1: El grup d'hostaleria i turisme de Mataró i el Maresme té nova direcció. Davis Lugo, del grup Renart, és el nou president i agafa el relleu de Jordi Milà. L'entitat vol seguir reforçant el seu paper com a referència del sector a la comarca i incorpora nous perfils empresarials com Marta García, Lluís Salart i Imaz Villar. En un comunicat, la nova junta aposta per seguir sent útil i propera perquè noves empreses vulguin formar part del projecte i també apropar el sector a noves generacions i treballar per seguir dignificant la professió.
0: Premià Media. Informació.

0: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells. Des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
4: Caem a la Rambla, 54.
5: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
4: Alegria.
5: Vinga, va, som-hi.
4: Dai, dai, Gico.
6: Què podem dir més?
7: És que no sé de què se tracta.
6: Xules, és un programa de coses xules.
8: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
9: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
10: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Estupendo.
11: Atención. Funky Tracks Radio, Tony Modulation.
12: La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye.
13: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.
14: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
15: Què tal? Benvinguts al Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
16: Molt bé, Manel, què tal?
15: Molt bé. Comentàvem ara fora de micro que hem començat a veure una sèrie. Mariliendre. De los Javis.
16: De los Javis.
15: Què et sembla? Quina opinió t'està donant a tu?
16: Ara per ara he vist dos capítols. Necessito més temps o no estic acabant d'entendre l'humor.
15: Jo el que et deia, un excés de drogues.
16: Sí, i de tòpics.
15: I de tòpics.
16: Era com un llistat de tòpics, un darrere l'altre, sense parar, que potser sí. És això, però... I potser sóc jo el que no...
15: Clar, potser, tant,
16: però...
15: potser els tòpics aquests són com per fer la caricatura, saps? No, no ho sé.
16: Evident que clar, deu ser una caricatura.
15: Estem al segon episodi, encara falta sí. Com molt, però...
16: I després... Sí, no, no, això no ho diré.
15: No, però no. Digue-ho, suavitza-ho, si vols.
16: No, és que no em surt suau. No.
15: Ai, però ara vull saber-ho.
16: No, mira, m'està agradant molt de les tofes.
15: Val, molt bé. Val, val.
16: Però la segona temporada, així, val. Lesbianes més m'agraden, crec que m'agraden més.
15: Val, val, perfecte, doncs mira, deixem així. Sí. Veurem com evoluciona. D'aquí uns capítols
16: sí,
15: en tornem
16: home,
15: a parlar, perquè estem en segon episodi. Jo
16: sí.
15: M'havia esborrat ja d'altres player, m'he tornat a registrar per veure la sèrie aquesta.
16: Molt bé, bueno.
15: No, a veure, a bé, perquè esperava una altra cosa.
16: A mi m'ha passat també que he viatjat al passat
15: sí.
16: I a cop i volta estic veient l'altre lado de la cama tota l'estona amb aquesta
15: val,
16: sèrie.
15: Val.
16: I és antic per mi.
15: Val. Està bé?
16: No em ratxina antic.
15: Val.
16: Sí.
15: Val. Bueno, veurem com avança, com avança. A veure, avui el col·lectiu en xarxa abordarem, no anava la frase encara, però he començat com molt convençut.
16: Estava ja preparat.
15: Anava com molt convençut, no. Abordarem un tema que sovint és veritat que passa com desapercebut i és la realitat de moltes persones. Estem parlant de l'alopècia. Uh-huh. Més enllà de la pèrdua del cabell, l'alopècia porta associats també canvis emocionals, socials i estètics que poden marcar també el dia a dia de qui la pateix. Avui parlarem de les diferents formes d'alopècia, de com s'hi conviu i de com la societat encara relaciona l'aspecte físic amb l'autoestima i també la identitat. I per entendre-ho millor, d'aquí uns minutets ens acompanyarà el col·lectiu en xarxa la Júlia Vincent. Ella és membre, de fet, presidenta de l'associació Apelo, que treballa per visibilitzar aquesta realitat i també donar suport a les persones doncs, que hi conviuen. Per tant, és un grup de suport, d'ajuda, no? I que avui també voldrem conèixer, què et sembla?
16: I tant, perfecte.
15: Doncs vinga, ara sí, anem amb la frase.
16: Va, d'acord.
15: Vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Calbes.
14: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
15: Fent una mica de context, Lluís, per començar, vinga. A Espanya, l'alopècia és una condició molt prevalent que afecta tant homes com dones, amb impactes que van més enllà de l'aspecte físic i influent també en l'autoestima i en la qualitat de vida de les persones. Els homes, Espanya lidera el rànquing mundial de calvície masculina amb un 44,5% dels homes afectats per alopècia androgènica, superant països veïns com Itàlia o França, per exemple. I, en canvi, en dones, fins al 30% de les dones espanyoles experimenten algun tipus d'alopècia al llarg de la seva vida, especialment entre els 30 i els 40 anys. I, a més, l'alopècia areata, que en parlarem, afecta més de 8.000 persones a Espanya que pateixen aquesta forma autoimmunitària d'alopècia, amb un 20% dels casos debutant abans dels 18 anys. Però hi ha una cosa que a mi em sorprèn, Lluís, que ara li preguntarem també a la nostra convidada, perquè parlàvem doncs, al nivell d'afectació i sembla que hi ha més homes que dones, però parlant de l'associació Apelo, que ara coneixerem, són més les dones que formen part d'aquesta associació que no pas homes.
16: Yeah.
15: Llavors, no sé si hi ha algun tipus de vincle o una explicació que ens puguin explicar i també el que ens afecta o el que volíem comentar i en parlant sí. Fora de micro també doncs també d'aquesta pressió en el tema estètic,
16: estètica.
15: No? I si pot també condicionar, no? Doncs la teva vida, la teva feina, les teves relacions, el teu cercle, no? Doncs aquesta realitat. Per tant, són un munt de preguntes que si et sembla podem anar a presentar la nostra convidada i amb ella fem una mica també de tertúlia.
16: Això.
14: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
15: I com us dèiem al principi, avui ens visita la Júlia Vincent. Ella és presidenta de l'associació Apelo, una entitat sense ànim de lucre formada majoritàriament, com us deia, per dones amb alopècia, tot i que també hi ha homes. Una associació que li volem preguntar a ella mateixa també una mica doncs, com es va formar, com va començar i també doncs, quin és el dia a dia que tenen ara. Primer de tot la saludem. Júlia, com estàs? Benvinguda.
7: Hola. Hola.
15: Gràcies per estar amb nosaltres avui. Per començar i per fer una mica de context, ens podries explicar una mica el teu cas i com va ser una mica doncs, la teva vida perquè puguem fer una mica de context per començar aquest episodi?
7: Doncs a mi se'm va caure el cabell amb 7 anys. tinc una condició que es diu alopecia areata, que és autoimmune, uh-huh. i que li pot passar a qualsevol persona, independentment del gènere i de l'edat. I des dels 7 anys fins al 30 vaig viure amagant-ho, passant-ho molt malament, i d'una manera que és un tabú, no? Les dones calbes no existim a la societat, i les nenes i els nens tampoc. Uh-huh. I des dels 30 anys endavant vaig decidir que no volia viure d'aquesta manera, que volia acceptar qui era i portar-ho fins a la màxima expressió de la paraula acceptació. I, entre altres coses, he muntat una associació que ara som unes quantes pelones. I també, quan heu dit que hi havia més dones que homes, és cert, però també mm. tenim famílies, famílies mm-hmm. de peques.
15: Mm-hmm. Doncs ara parlem també de l'associació. Parlant fins que vas arribar als 30 anys, què és el que passa quan arribes als 30 anys, que fas aquest canvi de xip i que decideixes, doncs, trobar-li l'altra cara de la moneda, inclús doncs, començar amb aquesta associació? Què és el que passa? Quin és el punt d'inflexió?
7: És una molt bona pregunta, que me l'han fet moltes vegades i m'agradaria saber quin va ser. Mm. En algun moment donat vaig poder sentir agraïment de tenir alopècia i no patiment com fins aquell moment. Jo em sentia molt malament i em sentia molt com distanciada de la resta de noies, com que m'havia passat una cosa que jo no podia controlar, que jo no volia. I en un moment donat vaig compartir que jo tenia alopècia en xarxes socials. I a partir d'aquí vaig començar a veure una reacció de la gent que no m'esperava, i això em va portar a sentir que això podia ser una connexió, no només un motiu pel qual em podia sentir sola i aïllada, sinó que podia ser part de qui és la Júlia i un grup d'amigues que no sabia en aquell moment, però ara que tinc un munt d'amigues pelones.
16: Segurament forma part d'aquest procés, i deies, m'agradaria saber quin és el punt d'inflexió, segurament són molts punts d'inflexió, no?, en el teu desenvolupament com a persona i en la creació d'aquesta identitat com a persona, tal com és la Júlia Vincent ara, no?
7: És molt... Sí, trobo que ho has encertat molt bé. De fet, nosaltres li diem sortir de l'armari a quan clar, expliques que ets
16: cal... Sona totalment. Perdó, eh? Sí.
15: Amb tot el que ens explicaves i també un dels temes que nosaltres posem sobre la taula és també si hi ha una pressió social. També ens deies al principi que les dones calbes són invisibles per una part de la societat. Com perceps, no sé si ja també des de nena perceps un rebuig o un no formar part d'aquesta societat, una invisibilització, com ho vas percebent al llarg de la teva vida?
7: Clar, hi ha dues coses, no? El fet de, per exemple, l'alopècia en la infància és una gran invisibilitzada. Llavors, clar, com a peque, com a persona jove, el que sents és soc l'única persona al món. Però, a més, si afegeixes el fet de sentir-te dona, clar, la feminitat i el cabell van de la mà. I entrar en l'adolescència i en el moment de reconèixer-te com a dona i entendre què vol dir ser dona o què creus que tu seràs com a dona, no? Com ocuparàs aquest espai... Jo pensava que no el podia ocupar, jo pensava que la feminitat no era per mi, directament.
16: Clar, mira, la setmana passada parlàvem de la transinclusivitat, no? de que ens declarem transinclusius. No, evidentment no estem parlant del mateix, estic fent un paral·lelisme, però sí que en aquesta volguda definició o concreció de la dona que ens aporta, que se'ns aporta des de la societat, és el que tu deies, no? Quin paper... En quin paper quin lloc a l'auca ocupen les dones que no poden expressar la seva feminitat d'aquesta manera, per exemple? És la pregunta, no?
7: Clar, i avui en dia encara tenim potser més opcions o més referents, però sí que és veritat que en el moment en què jo era més peque ni se m'havia acudit que fos una possibilitat anar sense perruca, per exemple. Jo no ho concebia com una possibilitat. No era una qüestió de, mira, la meva elecció és d'un mocador, la meva elecció és d'un perruca. No era una elecció, era una muleta que sense ella jo no podia caminar. I almenys jo crec que en aquest sentit sí que pot ser que haguem fet una evolució en els últims anys, per exemple, fent aquest paral·lelisme, no?, amb les persones trans o no binàries, potser sí que ara podem començar a concebre feminitats i masculinitats i altres gèneres enmig d'una forma una mica més natural. Mm. Però abans, vull dir, quan a mi se'm va caure, estem parlant de fa més de 20 anys, 30 anys, és difícil.
16: Sí.
15: De fet, Júlia, ens explicaves que des de ben petita, en el teu cas era des de ben petita, però també hi ha casos de gent que li detecten quan ja és més gran, no? És a dir, que no hi ha ningú cas que sigui igual a un altre, no?
7: Correcte, i a més en el meu cas és areata, que és autoimmune, i com la majoria de condicions autoimmunes no hi ha un pronòstic certer, i tant com venen poden marxar o poden anar més o menys, però a l'associació també tenim pelones que tenen androgenètica, igual que l'alopècia més visibilitzada en homes, també les dones la tenim. N'hi ha d'altres tipus, depèn de la condició de cada persona, però que poden aparèixer en una edat, en una altra, són més prevalents. No sé, depèn de, per exemple, l'androgenètica és més prevalent a més gran et fas. Uh-huh. Vull dir, les persones que tenen aquest tipus d'alopècia que comença a les entrades, aquesta més edat tens, és més probable que la tinguis.
15: D'acord.
7: Per exemple.
15: Ens parlaves també de ara et preguntarem també per Apelo, però deies que també hi ha moltes famílies, no? Pares, mares, familiars, que suposo que també sobretot un món, no? Perquè parlàvem justament dels estigmes, de com la societat doncs d'alguna manera ens mira a tots, no? I suposo que també per les famílies que s'hi troben també és important el fet de trobar un espai, un punt, no? On poder escoltar, on poder-se assessorar, no? I trobar també doncs un recolzament.
7: Sí, nosaltres ho diem, no som doctores, no som psicòlogues, no en tenim ni idea d'això. Nosaltres som les amigues que ens van faltar el dia que se'ns va caure el cabell. Uh-huh. És l'única cosa que podem ser. Llavors, per exemple, en el cas de les famílies, hi ha el punt aquest de la responsabilitat mèdica, perquè, dic mèdica entre cometes, perquè per mi l'alopècia no és una malaltia, és una condició. Una malaltia és aquell estat físic, mental, de salut, que no et permet tenir una vida plena. Llavors, a mi m'agrada reescriure l'alopècia com una condició. És com tenir pigues, és com tenir el nas més gran o més petit. I intentar-ho explicar des d'aquí i ajudar les famílies a veure-ho així. Uh-huh. Que no inclou que hi ha famílies que intentaran tractaments i persones que intenten tractaments, o això és a part. Uh-huh.
16: Clar, però quan tu introdueixes aquest tema, segurament també l'introdueixes perquè hi ha una medicalització al darrere de tot aquest tractament, evidentment, i potser unes conseqüències que al final, com tu deies, no són per solventar un estat on no es pot donar una vida plena, sinó per encaixar amb un motlle comú, no?, per dir-ho d'alguna forma.
7: Sí, ho has clavat, no podria haver dit millor. Vull dir, al final, és una frase que sento moltes vegades i que a mi em fa mal d'escoltar. Per exemple, això en els grups de familiars es diu moltes vegades de que no es digui que no ho he intentat tot. Clar, que no ho he intentat tot perquè el teu fill-filla s'accepti com és, perquè entengui que és una persona tan guai amb cabell o sense, o que ho he intentat tot, amb les conseqüències que siguin, perquè et creixi el cabell. És un missatge que pot ser molt pervers, perquè el que estàs ficant, que ja ho has dit, és encaixar, va de banda, no sé, efectes secundaris, del fet de que els tractaments siguin quins siguin, hi ha com una rampa d'emocions que has de gestionar. Primer t'il·lusiones, després tens efectes secundaris, no saps si seguir-lo, després... Vull dir que és tot un procés que persones adultes i joves, que no és només un tractament... És on et vols ficar per encaixar, per tenir el que se suposa que tothom ha de tenir, que és pèl.
16: Clar. Que a més, a veure, no ens hi posarem amb els tractaments perquè no som metges, almenys nosaltres no, però, clar, estarem parlant de tractaments en si hormonals, que poden generar, no sé... Bueno, sí, perdó.
7: Ara ha sortit una nova generació de tractaments, una mica més suaus. En el cas, clar, que hauríem de parlar de cada tipus d'areata, de cada tipus d'alopècia, per exemple, l'areata, com que és autoimmune, no es tira per la part hormonal, però sí de cortisones, medicaments que bloquegen el sistema immune. Tractaments de cap alopècia n'hi ha. No hi ha tractaments. Yeah. Hi ha coses que fan que es freni, hi ha coses que a vegades... després de prendre-les no es torna a caure, però no existeix un tractament com, no sé, com enguixar un braç i llavors que es torni a soldar l'os. No tenim això.
15: Júlia, ens explicaves que fins als 30 anys doncs, d'alguna manera no t'acceptaves o no veies la part de la realitat com pots veure en el dia d'avui. Com t'afectava això també a l'hora, no ho sé, de tenir una parella, de relacionar-te, de vincular-te, de tenir un cercle d'amics? Com condicionava d'alguna manera també doncs, el teu dia a dia en la part més social?
7: Clar, per començar, el 20% del meu temps jo estava pensant en això. 24 hores al dia amagant una cosa, això et gasta una energia mental, que això ja només això ja estàs més estressada segurament, o més complicada, o més depre, el que et toqui. Després, a nivell social, hi ha el punt de quan tu estàs intentant, quan no saps quina és la teva identitat o l'estàs intentant amagar, és el mateix que estar tancada a un armari. És que per això li diem estar tancada a un armari, perquè és molt difícil que tinguis relacions tranquil·les, relaxades...
16: Honestes.
7: A nivell de relació, clar, de parella, per exemple, quan hi ha tot el tema del sexe, que hi ha una intimitat, que hi ha un contacte, i la sensació d'estar mentint. És, per mi, el que no m'agradava era la sensació de no poder parlar amb els meus amics i dir-los el que jo sentia i pensava en aquell moment, perquè tenia tanta por que sapigués que era calva.
15: Sí, sí. De fet, amb això que ens explicaves, llegia ara fa una estona alguna altra entrevista, algun article que parlaven amb tu i deies que inclús, ara ens explicaràs tu, que havies perdut una feina o havies deixat una feina també per aquest tema. No sé si ens pots explicar també això.
7: Sí, jo fa uns anys treballava en una companyia de teatre que fèiem obres de teatre en anglès a escoles i vaig començar a treballar en una època que duia perruca. I va ser l'època que vaig sortir de l'armari i me la vaig treure. I em van dir que no podia anar a treballar així. Que, o sigui, evidentment, en escena, les actrius portem el vestuari del personatge. Però que havia d'anar a treballar, o sigui, carregar les caixes, que en cap moment es veiés que jo era calva. D'acord. Perquè els nens se'n recordarien més de que jo era calva que de l'obra en anglès. Literalment em van dir. I sí, em van fer fora. El que passa és que després es van adonar que no podien escriure i em van haver de readmetre.
15: És a dir, que vas tornar un altre cop a la feina, no?
7: Un parell de mesos, però no em donaven feina. Em van fer estar per allà, em van fer donar voltes... Va ser super desagradable, fins que no vaig trobar jo una altra feina i els vaig deixar penjat. I ja està. Me'n vaig anar, però...
16: Sí, sí.
15: Però clar, de nou,
7: va ser una situació bastant desagradable.
15: Sí, sí. Tu diràs. Sí, sí. De fet, amb això que ens explicaves, tornem un altre cop al tema de la pressió social, també, no? Perquè, clar, si tu amb aquesta experiència veus que pots inclús perdre una feina o que no pots accedir a un lloc de feina, això també no t'ajuda a sortir d'aquest armari que ara parlàvem, no? Perquè d'alguna manera condiciona de nou la teva vida, la manera com et relaciones, la manera com busques feina i com tu pots entendre la teva manera de desenvolupar-te en aquest cas professionalment.
7: Clar, és que vivim en una societat que en el currículum fiquem foto. Què aporta la meva fotografia al meu món professional? Sí, jo sempre ho dic que, almenys a l'entorn que jo conec, diguem-ne Catalunya, Espanya, ens creiem que som unes persones molt relaxades, que no tenim gaires normes, i alhora, la veritat, amb el tema pressió estètica estem bastant involucionats. Hi ha altres països que ho porten millor. Hi ha països que la foto no es permet en el currículum.
16: Escolta, però després arriba un bon dia i neix la necessitat d'això, de ser aquest espai segur i de crear l'associació. Explica'ns una mica com és tot plegat.
7: Doncs en el meu procés, entre adonar-me que em volia treure la perruca o que volia explicar-ho i treure'm jo la perruca, vaig pensar que una de les coses que necessitava era un grup de calves, que necessitava la meva manada, que em protegís. I no existia cap associació. Llavors el que vaig fer és stalkear a l'antiga. Vaig anar als DMs, al Facebook, a grups, i cada cop que trobava una persona amb alopècia en castellà li preguntava si vivia a prop. I llavors, així, la meva primera època em dedicava a caçar calves. I quan vaig tenir prou calves convençudes que necessitàvem una associació, per sort les primeres que vam contactar i que vam quallar, encara estem allà treballant la majoria i ens entenem superbé. Ara ja estem a punt de fer 8 anys. I tenim una associació que en la meva opinió, hem canviat el panorama per la resta de les calbes, perquè totes ho diem, ai, si haguéssim tingut a pèl o quan se'ns va caure el cabell, hagués canviat tot molt.
15: Amb això que ens deies d'aquest moment inicial, no? Que parlaves de caçar calbes, una mica quina era la interacció que hi havia també amb la resta de dones? No sé si en aquells primers moments ja vas veure que hi havia punts d'unió comuns entre elles o si el procés aquest que ens explicaves tu dels 7 als 30 anys també l'havien viscut elles o si sempre... No sé una mica quin va ser el primer feedback que vas tenir amb aquestes primeres dones que vas començar a parlar.
7: Doncs és curiós que ho preguntis perquè sempre diem que no haguéssim estat amigues de no haver estat per l'alopècia. Totes som diferents, tenim mons diferents, no ens haguéssim trobat a la vida. Però alhora, tot i que cadascuna ha viscut l'alopècia diferent, sí que hi ha uns punts en comú. Sí que ens mirem i només de mirar-nos a vegades no cal ni que parlis amb una pelona que acaba d'entrar a l'associació que ens entenem. Ens brilla els ulls igual. És curiós perquè... Fet a fet o moment a moment, potser jo sóc de les persones que ha estat més temps tancada en un armari, patint més. Jo sóc un cas exagerat d'haver-ho fet molt malament a mi mateixa. No tothom ha passat pel mateix, però quan parlem entre nosaltres sempre hi ha moltes coses que ens trobem juntes alhora i que ens entenem. I aquesta comprensió, jo crec que això és sanador. No? El moment que se't cau el cabell, l'incertesa, la por... què faré, m'amagaré o no m'amagaré, quin producte faré servir, intentaré fer tractaments, no, seguiré sent dona si no tinc cabell. Hi han preguntes que ens les hem fet totes.
16: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, jo, la veritat és que felicitar-te i felicitar-vos, perquè és veritat que reconec moltes de les teves paraules, moltes de les teves vivències en altres casos, amb altres convidats i amb altres situacions molt diferents, però queda, no?, queda palès que la necessitat de trobar llocs segurs, llocs comuns, experiències i la necessitat de trencar també, per altra banda, amb aquests models o motlles dels que parlàvem abans que pretenen definir què és ser dona, què és ser home o què és ser una persona, no? En el cas, és necessari perquè després creen situacions d'aquest autolesives, no? Perquè tu deies, ho he fet molt malament a mi mateix. Jo pensava, no? Ostres, ho has fet com has pogut, no? Però ostres, en un altre context, en un altre coixí, com el que esteu proporcionant vosaltres, segurament haguessis tingut oportunitat de comprovar que hi havia altres maneres, altres camins, no?
7: Sí, mai se sap, no? Tirant enrere. Clar. Nosaltres sempre diem que si li puc estalviar una hora, un dia, un mes, un any, 10 anys, el que sigui, a una altra persona, l'estic regalant... És que no té preu. No té preu.
16: Escolta, i ens pots dir quines són les maneres que teniu ara com a associació de vincular, d'arribar, de difondre el missatge?
7: A nosaltres ens agrada molt quedar. Sí que tenim grups a WhatsApp, tenim Instagram, encara tenim un Facebook per allà que de tant en tant el revisem i ens poden contactar per xarxes. Però sí que les xarxes tenen unes bondats innegables i jo què sé, ara mateix estic parlant amb vosaltres i no estic al vostre costat. És fantàstic tenir internet i xarxes. Però no hi ha res com seure't amb una persona que li ha passat el mateix que tu i encara que sigui parlar del temps. Veure que una tia calba pot estar al carrer, pot estar maquillada, pot ser mare, pot jugar a futbol, pot ser, no sé, surfera, pot fer ioga. Nosaltres el que veiem que és sine qua non a la nostra associació són les quedades presencials. Intentem, dintre les possibilitats que som una associació que no cobrem, no demanem res a ningú i les anem muntant quan podem. Abans sí que en fèiem més cada mes, ara potser en fem cada 2-3 mesos, però intentem fer quedades sempre amb una excusa. No sé, ara anem a fer cianotípia, ara anem a la platja, anem a veure l'obra de teatre, no sé qui.
15: Amb això que ens explicaves fa una estona, parlàvem també de tractaments, de medicaments, no? De tot això. No sé si ara parlàvem de la vostra associació, també d'aquest punt de trobada que teniu. No sé si hi ha també recursos que es donen, doncs, no ho sé, des d'estaments com generalitats, governs, és a dir, són algun tipus de suport que vagi més enllà doncs, de la bona voluntat que pugui tenir gent com tu? És a dir, està treballat també aquesta part, potser més institucional, o que arriba des de governs?
7: Clar, cap a l'alopècia no gaire, perquè som una condició que no... que si vols la pots classificar d'estètica i només això, cosa que és molt simplista i no està explicant el veritable patiment, no és que em falti el cabell. El veritable patiment és que ningú m'ha explicat que una dona pot ser calva, que no tinc referents, vull dir, és molt simplista. Llavors, en aquest sentit, sí que és veritat que no hi ha grups de suport de la gent, per exemple, ni, no sé, en els CAPs no hi ha grups per calves, no?
15: Ja.
7: Sí que és veritat que amb els anys cada cop s'estan obrint més i sí que tenim contacte amb algunes persones en concret i hem aconseguit petites coses com tenir alguns contactes d'alguns metges i que ens passen les pelones, si veuen que els podem ajudar. Hi ha dermatòlegs i dermatòlogues molt oberts i obertes a... que això és una qüestió de treballar la part emocional molt més que et creixi en el cabell. N'hi ha d'altres que no tant. A nivell institucional, crec que som... Vull dir, no, nosaltres no lo guisamos, nosaltres no lo comemos, bàsicament. Fem el que volem. També el no rebre ajudes ni demanar-les, fem el que ens dona exactament la gana.
15: Clar. Doncs això està molt bé, Lluís. No sé si tens alguna coseta més per preguntar. Júlia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquesta estona al Col·lectius.
16: Que bé.
7: A vosaltres. Que bé.
15: Gràcies per acompanyar-nos, per haver passat aquesta estona amb nosaltres. Nosaltres ho deixarem aquí, sí. Lluís, recomanant música, també.
16: Mira, avui torno a portar la Lady Gaga.
15: Molt
16: i
15: bé.
16: Abracadabra.
15: Molt bé. A veure si en aquests propers dies evoluciona també el tema de Marilyn Endre. A veure si acabes de trobar el què.
16: A veure si... Sí, a veure. No, sí, segur que li dono una oportunitat més, eh?
15: Que també és veritat que amb el tema de les sèries de Los Javis sembla que ens hem acostumat a que tots ens han d'agradar i potser...
16: Ah, no, clar.
15: No.
16: Deixem-los, sí.
15: La part aquesta musical per mi és com excessiva, també t'ho dic. A mi m'agrada, eh?
16: A mi en canvi els musicals m'agraden, sí. Però és que... m'ha passat una cosa com a tu amb el segon episodi.
15: Sí.
16: I aquesta història, aquesta representació, no sé, tan accentuada, no?
15: Sí,
16: no m'ha acabat de pillar bé.
15: L'elecció també dels actors és una cosa que a mi també em té com pertorbat.
16: No ens agrada gens,
15: no.
16: Bueno,
15: no.
16: A veure.
15: I estic com intentant perquè, o sigui, la resta de coses que han fet, Paquita Salas, sí, La Veneno, sí. Són formats que m'agraden i m'han agradat moltíssim.
16: Sí.
15: I aquests, com que em fa una mica de ràbia, perquè no m'hi acabo de veure. No sé si ens estem fent grans,
16: bueno,
15: ja no entrem
16: seguro.
15: Ja en el públic aquest de Los Javis, que tot el que facin ens ha de semblar com una meravella.
16: Bueno,
15: el tercer episodi potser la cosa va com millor.
16: Està bé ser crític sempre.
15: Sí, això,
16: per
15: és,
16: tant,
15: veritat. Això és veritat.
16: Mira...
15: Sí, que passi el que hagi de passar.
16: Exacte.
15: Molt bé. Hem de dir que quan la gent estigui escoltant aquest programa poden haver passat ja dues coses. Estic fent la conclusió ara mateix.
16: Dues.
15: Què? Una, que tinguem un premi i una altra que no.
16: Ah.
15: Clar, això pot estar passant.
16: Això, en aquesta cosa del temps-espai dels podcasts...
15: Pot ser que tinguem un premi.
16: Ara...
15: Pot ser que no. Tot és probable.
16: Encara està aquí tota la... Vaja.
15: Clar, perquè nosaltres ara, quan estem gravant aquest programa, no ho sabem, però quan ens estigueu escoltant ja haurà passat.
16: Ja ho sabreu.
15: Per tant...
16: Ja ho sabrem. Ai, ai.
15: Bé, doncs vosaltres que ja ho sabeu...
16: Doncs moltes gràcies per tot.
15: Gràcies per ser tan visionaris. Gràcies també al Barça, al CC. Que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Adéu.
14: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Les comunitats del PP han carregat contra l'aprovació del nou model de finançament al Consell de Política Fiscal i Financera i han dit que esperen que el Congrés tombi la mesura. La consellera d'Hisenda d'Andalusia, Carolina Espanya, en representació de les autonomies del PP, ha deixat clar que han dit un no alt i rotund, ha dit, a un nou model que trenca la igualtat i que està dissenyat per afavorir els privilegis de l'independentisme. M'he afegit que és un cas de corrupció política.
2: El gobierno ha recibido hoy un no alto y rotundo, porque el 90% de los territorios hemos votado que no a este nuevo sistema de financiación. Todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y de Canarias, estamos en contra. Todas las comunidades autónomas, las del Partido Popular, incluidas también las del Partido Socialista.
1: I el sindicat UGT ha presentat a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme, un acte que ha comptat amb els secretaris generals del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir, diuen, la classe treballadora i afeblir la cohesió social. Escoltem Camil Ros.
3: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
1: I els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques aquest dissabte. L'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, la Nolla, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 Alfa per perill del d'incendi s'activaria a 356 municipis de 32 comarques. Parlem de la Fira del Llibre del Pirineu que ha donat aquest divendres el tret de sortida a Organyà, la seva 30a edició, marcada per la bona salut literària en català a Andorra i el pes creixent de la novel·la negra en les presentacions. El certamen bat un rècord de novetats editorials amb 55 presentacions literàries entre literatura per adults i també infantil. Hi ha 28 parades i 35 editorials. I el Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions Femenina de Futbol en defensa del títol continental. A la Lliga serà l'Arsenal, el Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Coge. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per a alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys. 1976.
1: Recordes Cocodril?

I Love to Love, que aquí es va dir Me Gusta Amar, arrasava les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please, don't go. No, no em deixis ara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If you leave me now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril

0: El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra.
1: La violència flor de piel.
0: L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el Grec i el Teatre Lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

De amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales per Janet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas? Oh, yeah.

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions, l'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

Malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esports de Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però l'exili, el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística en èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida en èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: Conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club passejant avui per al 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les paraules.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me. So it has...

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: Hasta luego,
1: cocodrilo.
2: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades en aquesta ocasió. Va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

Aquí i a Midmon, el 1976 va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó que es va dir No me des corazones.

Don't go breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country. Una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland Booker Band.

Afternoon Delight. Starland Vocal Band. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

I un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i el Zell, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc, van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incluïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

Ah, i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veïn estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga, el Real Madrid. Musicalment, molt bo. Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons assenyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Campferrarons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrarons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Cocodril Club. En antena.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmylou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye, Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

finalment Mark Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Mark Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give me love, give me peace on earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu. Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer dos anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que Otro Muerda el Polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one beats the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, el carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: sort i vam estar-hi molt a prop d'ell en aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona. Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single. I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir... Existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gunn. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu Gloria.

en directe. Glòria. Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, el 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Mm-hmm.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roure. Llibertat amb mesures cautelars per la mare del nadó trobat mort dimecres dins una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. La dona va ser detinguda i dijous i ha passat a disposició judicial a Badalona. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada. I Protecció Civil alerta d'una tardor de pluges extremes. El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sobre el lema "Tot pot canviar de cop". La campanya aconsella evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar d'un kit d'emergència. L'organisme es planteja enviar també un SOS durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que cal preparar-se per situacions d'inestabilitat climàtica i evitar assumir riscos.
2: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surt un moment, no passa res.
1: Protecció Civil, per cert, ha activat l'alerta Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià, la Ribera d'Ebre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte i diumenge la calor s'estendrà de forma generalitzada. Parlant de calor, avui ha estat un dia de rècords amb temperatures inèdites en un mes de setembre. En destaquem dues, la màxima de 43 graus a Vinebre i els 34 graus a Barcelona aquest migdia, que suposen un nou rècord per un setembre a l'Observatori Fabra. Supera per més d'un grau el rècord anterior de 1983 i per 5 dècimes el més recent, de fet, el passat dia 2. I hi ha més calor, més risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa de perill extrem a 34 municipis i 10 comarques aquest dissabte: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. Acabem a Caldes de Montbui. Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials ibers i romans. A l'espera d'avançar en els treballs de moment, ja s'han trobat diverses peces de ceràmica i, a més, restes del segle XIX.
0: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa. Premià Mèdia, informació.
4: L'Associació Cultural Centre l'Amistat de Premià de Mar ja prepara el nou curs 2026-2027 amb una oferta de propostes formatives per a totes les edats. Entre les activitats programades hi ha cursos de fotografia amb mòbil, classes de swing i lindy hop i formació en escacs. El curs de fotografia amb mòbil que començarà a l'octubre constarà de 7 sessions i tindrà un preu de 25 euros. La proposta ofereix també la possibilitat de continuar amb una segona edició. D'altra banda, el Centre l'Amistat proposa classes de swing i lindy hop els divendres de 7 a 8 amb una quota mensual de 17 euros. El curs començarà amb una classe oberta el 18 de setembre. També hi haurà novetats en l'àmbit dels escacs. Coincidint amb el 88è aniversari del club, s'ha programat un nou curs adreçat a nois i noies d'entre 5 i 16 anys. Les classes començaran el 28 de setembre i les places estan limitades a 14 participants. Les persones interessades poden demanar més informació o formalitzar la inscripció escrivint al correu electrònic centreamistat@centreamistat.cat.
3: Premià Mèdia, informació. Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
5: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: party we will.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Continguts en xarxa.

0: Estem a punt, esteu ja preparats, preparades per gaudir d'uns plats que ens porten els nostres cuiners de la ràdio? Sí? Doncs estigueu, tingueu ja paper, un llapis o bolígraf, perquè aquí ja tenim els nostres cuiners. En Ventura i la Joana, i en Ventura. Molt benvinguts a tots dos, bon dia.
1: Bon dia, ben.
2: Bon dia, estimats
0: oients. Doncs bé, ja sabeu que ara doncs, proposem sempre un primer plat i després un segon. Molt bé, doncs, Joana, anem cap a la verdureta aquesta.
1: Molt bé, doncs avui farem unes albergínies farcides de carn, perquè ara és l'època, les albergínies, els pebrots, el carbassó, ja s'acaba, eh? Això ja s'acaba. I llavors he aprofitat doncs, fer aquesta recepta, perquè són d'aquí, del nostre territori, val la pena.
0: També n'hi ha unes albergínies que són d'aquestes, que són ben liles, i les liles, que estan tallades, que hi porten així com...
1: Com unes ratlles de colors.
0: Les que són més d'aquí són aquestes liles?
1: No, les liles i les blanques, i liles també. També.
2: Jo, de fet, jo m'agrada les de sempre.
1: Però les blanques i liles també són bones. A vegades no piquen tant,
2: no siguin bones, però dic jo, el meu sistema és les negres de tota la vida.
0: Totes les albergínies, siguin quines siguin, ho feu preparat amb una mica de sal abans per treure això?
1: Sí.
0: Vinga, Joana, va, explica'ns-ho.
1: Vale, doncs és una albergínia per persona, 4 albergínies, 200 grams de carn picada de vedella, 200 grams de carn picada de cap de llom, dieu que us ho piquin dues vegades, 2 ous durs, una ceba d'uns 300 grams per fer una mica de sofregidet, que farem aquesta carn, 2 tomàquets madurs ratllats, pa ratllat, vull dir pa arrebossat aquest de arrebossar la carn, un raig de llet, oli d'oliva, pebre, sal i formatge ratllat.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do els ingredients,
1: sí, els ingredients són... és una mica laboriós, però bueno, queda molt bo el plat. Proveu-ho, ja ho veureu. Llavors agafem les albergínies i tallem la part de dalt, la part verda, que és el que l'albergínia es aguanta amb la planta, i ho tallem. I llavors els obrim pel mig, de dalt a baix. De dalt a baix pel mig.
2: Amb una codera mateix es pot fer. Una codereta es pot fer la ratlla.
1: Sí, vale, això. Sí, i llavors els assalem. I els deixem uns 20 minuts perquè suïn. Perquè l'albergínia, com més sua, menys pica. Llavors treu aquella mica d'allò que té. Llavors els assalem i fem uns talls, o tal com diu en Ventura, amb una cullera o amb un gabinet, uns talls verticals i horitzontals. Ah, una miqueta, però que no arribin a baix de tot, només...
0: Marcat.
1: Marcat.
0: Ah, sí.
1: Val? Bueno, doncs llavors, quan tenim això fet, agafem les albergínies i jo els afregeixo. Hi ha gent que els fan al forn, hi ha gent que els abullen, jo els afregeixo. Agafo oli de girassol i els afregeixo.
2: Però farina, no... Amb farina, enfarinat.
1: No, sense enfarinar.
2: Ah, sense farina, igual.
1: No molt cremades, eh? Llavors agafeu una forquilla, punxeu i quan veieu que la carn està tubeta, ja els traieu. Els poseu en un paper absorbent d'aquests de cuina i els deixeu, els aparteu. Llavors agafeu la ceba, feu el sofregit, com sempre, de ceba, i poseu la tomaca, i quan tingueu la tomaca hi tireu la carn, amb sal i pebre al vostre gust. Com veieu que aquesta carn està passada, que us diré, mitja horeta vol que la carn quedi bé.
0: Anar fent,
1: aquesta carn quedi bé. Llavors, en aquesta carn hi posarem, que ja hi hem posat la ceba, ja hi hem posat tot, hi posarem un raig de llet. Que us diré jo, 2 dits o 3 d'un got d'aquests de vi, o 3, depèn. I llavors, el pa torrat aquest que us he dit, un parell de cullerades, i això ho passeu ben passat, perquè quedi com una pasta.
0: Ah, està bé.
2: Com una pasta de canó.
1: Com una pasta de canó, amb aquesta carn, que quedi tot com una pasta. Llavors ja ho teniu. Llavors agafeu les albergínies i amb una cullera traieu la polpa de l'albergínia.
0: Val.
1: Però fins al final no, eh? La part de sobre. En deixeu una mica. La poseu en un plat i ho barregeu junt amb aquesta carn que hem fet, amb aquest farcit. Ho barregeu tot junt. Tot junt barrejat. Llavors amb una cullera els ompliu. Ompliu les albergínies i llavors a sobre hi poseu formatge ratllat del vostre gust. I al forn, al grill, 15 minuts o així. Ja està.
0: Ah, molt bé. Hi ha molts ingredients, però es veu una cosa àgil de fer.
1: Sí, àgil de fer. Sí. I això els pots preparar, si vols, el dia abans, eh? Llavors els poses a la nevera i l'endemà, al moment de fer-ho, poses el formatge ratllat i gratinades.
0: Escolta, mare, amb què ho acompanyem, això? Si per exemple volem fer plat únic, què fem? Aquesta albergina i què fem? Patates fregides, patates bullides...
1: Això ho podríem acompanyar amb una amanida, i si no, amb uns pebrots del piquillo, aquells petits verds, saltejats, que amb la paella en un moment els atents, al costat. Queda molt bo.
2: No, inclús, hi ha aquell pebrot verd fregit, és boníssim.
1: Aquell llarg, l'italià que diem. Ara,
2: És sí, un però, frigit, eh?
0: Però, sí, però sí, aquest sí, deixa sí. bastant de pela,
1: sí,
0: trobo, eh?
1: Sí, bueno. Aquests del piquillo no en deixen tant. I ara tant, és el temps, també,
0: sí,
1: n'hi ha.
0: Sí, sí, sí. Doncs molt bé, Joana, i si et sembla, ens explica més els ingredients. Veiem que aquesta albergínia pot servir també per plat únic, eh?
1: Sí, perquè tipus una mica,
0: bueno, eh? I si teniu molta gana, nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, us proporcionem aquesta idea que poseu totes dues coses, ara ens explicarà el peix en ventura, i quedaran ben tips. Vinga, anem cap a aquests elements, Juan Joana.
1: Les quatre albergínies, sí. 200 grams de carn picada de vedella, 200 grams de carn picada de cap de llom, dos ous durs. Ai, que els ous durs, poder no ho he dit, els talleu petits i els poseu en aquest farcit, tot junt.
0: Ah, val.
1: Perquè els ous durs, me sembla que m'ho he deixat.
2: Sí, bueno.
1: Dos ous durs, una ceba de 300 grams, dos tomàquets per fer el sofregit, el pa ratllat, 70 grams he posat jo, més o menys, dos cullerades soperes, un raig de llet, l'oli d'oliva, el pebre, sal i el formatge ratllat, el vostre gust, el fos gratis.
0: Molt bé, ja pues, teniu. Que està boníssim, eh?
1: Molt bo. És
0: sí, que
1: molt
0: està boníssim i sí. Bé, nosaltres que des d'aquí ja us l'hem passat aquesta recepta que ens porta la Joana. Anem cap a en Ventura, que en Ventura sí que amb bona música també de fons ens aporta doncs, aquest peix
2: aquest
0: doncs, per fer.
2: Farem dorades al forn.
0: Les dorades, és com és més volvassú o la dorada?
2: No, és la dorada tipus mira. Dorada... També pot ser amb els ulls d'allò que es fan d'aquests que hi ha de... que ara es fan... que no són...
0: El sad o... no sé, bueno...
2: Va, és igual, deixem-ho córrer. Mm-hmm. Un parell de dorades.
0: Molt bé, doncs vinga.
2: Farem dos dorades, patates, un parell de tomàquets, una ceba, pebrot vermell i aix, oli, pebre, sal, un got de vi blanc i llimona.
0: Molt bé.
2: Ja ho veurem per què farem. I després hi ha ametlles, pernil salat, mantequilla i julivert.
0: Molt bé, molt bé. Doncs aquests ingredients també senzills, vull dir que...
2: Primer tallem la patata així amb talls rodons, uh-huh. La ceba tallada normal, tallada així...
0: Juliana. Molt bé.
2: El pebrot vermell, la tomaca i els alls. Tot això ho fregirem una mica.
0: Fregit així. I també els ells també paella. Els tallem així
2: sí,
0: amb
2: també
0: juliana.
2: Sí, també tallem així a l'Udanes. Es posa així fregit amb una paella, perquè, esclar, després al forn, a vegades podria quedar cru, el peix estaria i la verdura no.
0: Ah, val, això...
2: Com ja està més o menys la verdura feta, es posa amb una plata d'aquestes de forn, I ja s'hi posa les allòs...
0: Les dorades?
2: Es posa les dorades a sobre... tallades, fer un parell de talls o tres, que s'hi posa un tallat de llimona a cada rajilla, diguéssim, a cada tall de la...
0: Només llimona?
2: Llimona.
0: Perquè, esclar, jo s'ha dit d'alguns plats d'aquests, que vosaltres cuiners, doncs hi posa llimona, tomaca i ceba aquí, cada tall.
2: No, la llimona només és com aquella, ho diu, per posar una tallada així per sobre del tall de la... del tall que fas a la dorada.
0: Molt bé.
2: Sal i pebre, i el poses al forn. Tot el forn, o sigui, les verdures a sota, que ja estan una mica fetes,
0: sí.
2: I afegeixes el got de vi, amb l'oli corresponent, que es vagi fent. Ja com quasi està, amb una paella a part, hi poses oli, mantequilla, posa una mica d'oli, perquè la mantequilla no quedi negra.
0: Ah, val. Mira,
2: com ho tens ja quasi que ja s'ha desfent, i poses el pernil tallat a julien, pernil salat,
0: sí.
2: I poses el... i poses les ametlles també trinxades, una mica de julivert. Ho tires per sobre de la dorada, i era amb un parell de minuts o tres minuts al forn, i fora.
0: És a dir, ja tanquem el forn, una vegada ja està feta la dorada, després fem això i ho tirem per sobre.
2: Ho tirem per sobre, només perquè queda el gust. Mm-hmm.
0: Escolta'm, Ventura, la dorada que hem de fer? L'hem de fer-li saltar l'escata?
2: No, home, esclar,
0: no?
2: Netejada.
0: Bueno, perquè, esclar, hi ha gent que
2: no.
0: Les deixen amb l'escata, però diu, després surt més bé. Bueno, cuita, no?
2: També es cuina, diguéssim, amb el cap no l'aprofites.
1: Jo al forn l'escato sempre. No l'escato com ho faig a la brasa.
2: Bueno.
1: A la brasa no.
0: A la brasa no.
1: No, perquè llavors s'enganxa.
2: Sí.
0: Vale. I
1: el forn tot, jo no m'agrada l'escat, perquè trobar allò, no. Encara que treguis la pell,
2: trobes els trossos. I després aquí, com estàs, ho pots acompanyar amb quatre gambes.
1: Oh, carai, llavors ja... Ah, ja.
0: No. Això és plat de festa,
2: quatre
0: ja.
2: Quatre musclos, sí. O almejas o xirles, que és més barat.
0: Clar.
2: Per acompanyar, diguéssim, sí. Eh?
0: Sembla mentida ara.
1: Però
0: que...
1: les patates tu no els poses directament a la plata del forn?
2: No, la els patata la fregeixo una mica. O sigui, tallo, perquè per la patata, per regla general, la queda una mica crua.
0: Així a... també la fas ja també en el punt.
2: Si ho fas al forn?
0: El punt que sí. Doncs
2: com el forn...
1: No, jo els hi poso, per exemple... Jo programo el forn a 50 minuts i com fa 30 que hi ha les patates, llavors
2: hi
1: poso tot l'altre.
2: Ho fas directament al forn.
1: Jo ho faig tot
2: també,
1: directament
2: també
1: al forn.
2: Fer, també es pot
1: sense
2: fer d'aquesta
1: manera.
2: Jo ho faig per anar més a l'idea, per anar tot barrejat així.
1: Exacte.
2: Que aquest plat ja l'havíem fet amb el dus.
0: Mm-hmm.
2: Amb dus, però sense l'ametlla i tot això allà.
0: Sí. Doncs aquest toc de l'ametlla amb la mantequilla
1: ha
0: i això
1: ha de quedar perfecte.
2: Com si fessis una truita de riu.
0: Sí. Oi, que les truites de riu s'han de saber cuinar molt bé, perquè sempre...
2: Bueno, les truites de riu,
1: A mi no m'agraden gens.
0: Sempre
1: no menjo mai.
0: Sempre noto gust de llot, jo.
2: No, no m'agrada la truita de riu.
1: Aquell peix tan dolç, aquell...
2: Dolç, no. sense l'espina i un tall de pernil al mig queda
0: estupendament.
2: En canvi, a l'allà es posa el pernil al mig i l'ametlla per sobre.
0: Ventura, anem a repetir doncs aquells elements que formen part d'aquesta durada i bé, anem acabant.
2: Les dues durades, un parell de patates, la tomaca, la ceba, pebrot vermell i els alls. Oli, pebre i sal, normal. Un got de vi blanc i la llimona per posar per sobre. Després es posa l'ametlla, el pernil salat tallat així ja a julient, la mantequilla i el julivert.
0: Molt bé. Doncs un plat que a mi...
2: No, és consistent, eh?
0: L'he fet una miqueta...
2: I si afegim el que dèiem a les quatre gambes o quatre músculs...
1: Sí, ja en tens prou, sí.
2: Ja fas un bon plat.
0: Doncs bé, aquest plat que afegint-hi aquesta mantequilla al final...
1: Sí, jo no l'he fet, amb això el provaré.
0: I les ametlles...
2: Tipo la Navarra.
0: Doncs ha d'estar boníssim, eh? De veritat que sí. Doncs bé, cuiners... Moltes gràcies per aquestes receptes, que realment doncs els hem de fer amb moltes ganes i molta il·lusió.
2: Sí.
0: Perquè si no queden tan bones, eh?
1: No, i tant.
0: Moltíssimes gràcies, Joan, i moltíssimes gràcies, Ventura. Fins la propera setmana.
3: Continguts en xarxa.
4: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Altes temperatures, onades de calor, pot el color d'una coberta ajudar a reduir la temperatura d'un edifici? Avui en trobem resposta amb l'arquitecte tècnic Andreu Villagrassa. Acompanya'ns.
3: El nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa, ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així. És a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
4: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
3: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
4: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, doncs, que aquesta pintura doncs, tinga una bona durada.
3: Mm-hmm. Núria, com ho estàs veient, això?
5: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
4: Els aires condicionats és... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionals, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Clar. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
3: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars. També s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o casen bé doncs l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs per fer més eficient a casa nostra?
4: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim doncs, tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors, reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
3: Mm-hmm. Amb tot això, i qui ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
4: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, en les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
5: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
4: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial. Llavors, amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
5: Escolta, i muntar un jardí al terrat.
4: També és molt bona opció. Els jardins
5: verds
4: són més cars. O sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa. Econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
3: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, a Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas a Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blancs, inclús pobles que són tots de color blancs. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
4: No, principalment quan viatgem per Andalusia vegem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, veiem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques, perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
3: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc. És a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc. És a dir, allà no mana res més que la llei. És a dir, que potser Andreu, per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
4: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no? I l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
3: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
4: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor. Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors és tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada. Quan l'ambient exterior és més fresc, llavors aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i, com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
3: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances. I ja ho heu escoltat, Núria, uh-huh. per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
4: Moltes gràcies.
6: A l'antena els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Proposta d'activitats per descobrir el Museu Romà i...

0: i el passat històric de Premià de Mar. Des del mateix museu han preparat diferents activitats per gaudir del mes de setembre amb tres propostes que ens conviden a descobrir un patrimoni únic. El diumenge 6 de setembre hi haurà visites immersives totalment gratuïtes coincidint amb el primer diumenge de mes. Aprofitant també la Diada Nacional de Catalunya, el divendres dia 11 es farà una jornada de portes obertes sense reserva prèvia, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. I una altra proposta serà un taller familiar per fer un amulet romà. Serà diumenge 13 de setembre al migdia i per fer-lo cal reservar una plaça al web del museu. En aquest taller descobrirà el poder d'aquests amulets màgics a l'època romana. El preu del taller és de 4 euros per persona.
1: Premià Media. Informació.

0: Detingut l'autor que va ocasionar diverses ganivetades a un home a Arenys de Mar.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Els Mossos d'Esquadra, amb la policia local d'Arenys de Mar, han detingut el presumpte autor de l'apunyalament a una altra persona al voltant de l'estació d'Arenys de Mar el passat dimarts. Segons apunten diferents mitjans, l'agressor i la víctima discutien a la riera de la població aranyenca, un intercanvi de retrets que va anar-se escalfant fins a acabar en una baralla. Va ser llavors quan, presumiblement, l'agressor va treure una arma blanca i va clavar-li a la víctima diverses vegades. La informació, aportada pel mateix ferit, que es troba a Can Ruti hospitalitzat, i d'alguns testimonis, han permès l'operatiu policial localitzar l'agressor, que ja ha estat detingut. Si vols aprendre català o millorar-lo, això t'interessa. L'Oficina de Català de Premià de Mar engega un nou curs amb una proposta de cursos per tots els nivells, des del més bàsic fins al superior, el C2. Us hi podeu apuntar des del 14 de setembre fins al dia 21, amb un torn preferent per alumnes que ja en cursen algun. Trobareu més informació a l'oficina del carrer Torres i Bages, número 16. En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda. I un altre punt cultural, perquè al Cinema de l'Amistat aquest cap de setmana es pot gaudir de la pel·lícula El ser querido. Sorogoyen aporta una mirada a la masculinitat tòxica amb Javier Bardem i Victoria Luengo. La podreu gaudir des d'avui i fins dilluns dia 7 en diferents horaris. I en esports, dissabte, de Burriac Atac. La cursa de muntanya recorrerà els circuits en un paisatge fantàstic del Baix Maresme, dos circuits, 21 i 15 quilòmetres, amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, la tradicional pujada a Burriac i també arribada a la platja de Cabrera de Mar. Hi participen més de 700 corredors i corredores que busquen completar els dos recorreguts amb una experiència tan exigent com emocionant. La cursa engegarà a les 9 de la nit. A més, també hi haurà la Marrec Atac, que és la versió infantil i és el primer contacte dels més petits amb la cursa. I pel que fa al temps, sol i temperatures cap amunt, 31 graus de màxima, les mínimes també pugen fins als 26. No s'esperen pluges al cap de setmana.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
2: Premià Media. Informació.
3: El Departament de Territori ha informat que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i es comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Les obres que ara es liciten són, com diem, les primeres que es duran a terme del conjunt d'actuacions previstes al conveni Maresme, que la Generalitat va presentar fa unes setmanes a Mataró, un desplegament d'accions a la carretera nacional i a la C32, que en total han de costar 384 milions d'euros que ha traspassat l'Estat a Catalunya en virtut d'un acord signat l'any 2009. Pel que fa estrictament a la carretera nacional, es preveuen en total 18 actuacions al llarg de la comarca en 16 termes municipals que s'enfilaran tots ells als 180 milions d'euros.
2: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi. Funky Tracks Radio.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
6: Home, testimonis.
5: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
6: A la teva ràdio local.
7: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià tenim una gran gimnasta artística. Amb només 12 anys ha aconseguit classificar-se com a campiona d'Espanya. Avui la coneixem i ens explica com ha arribat fins aquí.
2: Avui us presentem, com dèiem, a l'Aina. Té només 12 anys i s'ha proclamat campiona d'Espanya de via olímpica 5. Ara ens explicarà com funcionen aquestes categories. I, a més, Aina, bon dia, com estàs?
3: Molt bé.
2: A més de campiona d'Espanya, també vas guanyar diverses categories paral·leles a part de la categoria general, no?
3: Sí.
2: A veure, explica'ns una mica, per començar, com vas començar en tot el món d'aquesta gimnàstica artística doncs que t'ha portat ja aquests premis, aquestes medalles que avui ens has portat també aquí.
3: Doncs jo vaig començar aquí a Vilassar, pues a un curset a l'escoleta, i doncs l'entrenadora d'allà via olímpica em va dir jo necessito aquesta nena a via olímpica, és molt bona, i bueno, des d'allà he estat amb la Sheila Ruiz, que m'ha estat apujant pues, fins aquí, i ella se'm va anar a Hospitalet, perquè hi ha moltes bones instal·lacions, i jo, pues, em vaig haver d'anar amb ella, com totes les nostres companyes, perquè l'estimem moltíssim.
2: Mm-hmm. Escolta, campiona d'Espanya, com s'assimila això? Com reps, com va rebre aquell moment en el qual doncs, es diuen els resultats i veus que ets la campiona d'Espanya, que no hi ha millor ja?
3: Doncs estic molt feliç, perquè ha estat tot un any ple de lesions, plors, m'he esforçat moltíssim, i doncs em vaig lesionar a l'últim moment, a l'isquio, i jo ja molt preocupada, però vaig dir, he de sortir, he estat tot un any esforçant-me a tope, molts metges, molts estudis, però al final tot té la seva recompensa i campiona d'Espanya.
2: Molt bé, és a dir, amb la lesió vas sortir igualment a competir i vas acabar guanyant, Núria, que això té encara més mèrit. No sé si és el que hauríem de recomanar en aquest cas, però vas jugar moltíssim, amb això.
3: Sí.
2: Núria, no sé si vas preguntar alguna cosa a l'Aina.
4: No, que realment jo crec que és l'entrevistada més jove que hem tingut en tota la temporada de l'Obert, o en dues o tres temporades de l'Obert. 12 anys. Però crida l'atenció com compagina els entrenaments, que suposo que si està en aquest nivell deuen ser bastant sovint, amb els estudis. Jo m'imagino unes tardes d'extraescolar, d'entrenaments brutals, no?
2: Ara m'ho explicava, de fet, fora de micro, Aina, entrenes gairebé tots els dies de la setmana. Explica'ns una mica com són els horaris i com tu compagines tot.
3: Doncs jo entreno de dilluns a dissabte, de dilluns a divendres 3 hores i mitja, i els dissabtes 4 hores, i clar, és sortir de l'escola, anar a entrenar, arribar a casa, sopar, fer deures, perquè el meu col·le és una mica exigent, tinc molts deures, i pues, dutxar i anar a dormir, i això és... Pues, cada dia.
2: De fet, Núria, t'haig de dir que és cert el que està dient l'Aina, que l'escola on va és una molt bona escola, però és veritat que el nivell d'exigència és molt alt, jo diria que dels més de tota la zona en la que vivim nosaltres, per tant, posar-ho tot en marxa és molt fort. Aina, com ho viu també la teva família i el teu entorn, les teves amigues, doncs això, el fet de conviure amb una campiona d'Espanya i també doncs, que potser no tens tant temps com la resta de nens, doncs això, doncs, per jugar, per quedar amb les amigues, amb els amics, com porten també doncs, el nivell on has arribat fins ara?
3: Doncs molt bé, sí que és veritat que alguna festa no puc anar-hi perquè tinc algun campionat, he d'entrenar, però la veritat és que m'entén molt bé tothom, la meva família està sobre meu apoyant-me sempre, recolzant-me, i la meva entrenadora també, doncs, s'esforça molt amb mi, i... Molt bé.
4: Jo tinc una pregunta super de base, sí. Que ara l'Aina dirà, però com és que no ho sap? Diferència entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica, que ara estaríem parlant de l'artística, veritat?
3: Sí.
4: Vinga.
3: Doncs la gimnàstica artística, pues, hi ha 4 aparells, la barra, les paral·leles, el potro i el terra. I la rítmica, doncs és això de l'aro, la pilota, bueno, té més flexibilitat. I hi ha una mica de diferència, la veritat, perquè artística és saltar, botar, volar, i rítmica és més de flexibilitat, elegància, sí.
2: D'acord, és a dir, hi ha una part més física, potser, no? En les modalitats que tu practiques. Dèiem que ara vens de les vacances, encara estàs en els darrers dies de vacances, però la propera setmana ja comences un altre cop a entrenar. Amb quin objectiu? En què et prepares ara? Perquè em deies que estàs molt il·lusionada perquè començaràs a fer coses noves, no?
3: Sí, doncs sí, jo vull anar ja a entrenar perquè faré molts elements nous, això és el que m'agrada, us començo ja amb alegria, amb elements nous, pues, trobar-me amb les meves companyes un altre cop però sí que van haver vacances per descansar una miqueta.
2: Quin és el proper objectiu que hi ha ara? Quina és la propera competició o campionat que teniu? Com és una mica el calendari d'aquest inici de curs?
3: Doncs tenim les fases de Catalunya. És a dir, que tenim tres fases per classificar-te al campionat de Catalunya. I un cop al campionat de Catalunya doncs, tenim ja doncs, Ligues Iberdroles i ja campionat d'Espanya.
2: Núria, és important que expliquem, sí, perquè també hem estat parlant abans amb l'Aina abans de començar i jo li preguntava, clar, té 12 anys, com es porta també aquest nivell d'exigència a l'acceptar un bon resultat o també un resultat que no és l'esperat i em deies que us preparen també per això, és a dir, que hi ha darrere també tota una logística mental, no?
3: Sí, tenim un coach que es diu Peter que ens ajuda molt a totes a respirar, les respiracions, les visualitzacions, i això a nosaltres ens va superbé perquè fa que ens tranquil·litzem més a les competicions i estem molt més tranquil·les.
2: Què t'és més fàcil a tu assumir, quan guanyes o quan obtens un resultat que no esperes?
3: A veure, a mi sí que em costa, pues, bueno, perdre sempre pues, m'ho he pres bé, perquè és una manera d'aprendre, de veure que en què he fallat, recuperar, i guanyar sí que ja és la bomba. Si guanyes, pues, ho has de celebrar a lo grande i molt bé.
2: Molt bé. Aina, com et veus en el futur? T'agradaria que la gimnàstica formés part de la teva vida per sempre? T'agradaria estudiar alguna altra cosa? Com et veus en el futur?
3: A mi m'agradaria seguir amb la gimnàstica fins que em cansi. Sí que és veritat que faré alguna altra carrera, perquè no vull estar tot el dia amb la gimnàstica. Sí que és veritat que és molt important, però crec que també és bo pues, desconnectar una miqueta, saps? Anar com altres carreres. Molt bé.
2: A mi m'agrada moltíssim d'això que ens estàs explicant, perquè, clar, aquests campionats es van fent a diferents llocs, no? A diferents llocs de la geografia, que a mi m'agrada moltíssim viatjar. Suposo que amb això també deus haver estat per un piló de llocs.
3: Sí, a mi m'encanta. He estat Zaragoza, Guadalajara, Pamplona, Girona, Terrassa, Mataró, moltes competicions.
2: Qui t'acompanya quan vas a aquests llocs?
3: La meva família, el meu pa, sempre el meu pare, la meva mare, l'Ona i la Clara, les meves germanes. Sí. I a Mataró, pues, les meves àvies, els meus cosins, perquè estem aquí prop.
2: Que bé. Núria, tens alguna coseta més?
4: Sí, li volia preguntar com és l'ambient, entre les que feu aquest tipus de competició? Hi ha companyerisme, allò, si us, no sé, hi ha ànims quan alguna està nerviosa, us deixeu algunes coses que us puguin faltar? Com és l'ambient entre vestidors, per entendre'ns?
3: No, les companyes ens portem superbé entre nosaltres, ens apollem, ens animem. Si una està aquell dia una miqueta trista, l'altra la ve a ajudar, la ve a consolar. La veritat és que el companyerisme superbé a l'Hospitalet. Tothom molt bé.
4: Escolta, què és el més dur?
2: Amb la Clara. Digues, Núria.
4: No, li volia preguntar què és el més dur de tot plegat. Què és el més dur el que et costa més? Hores d'ara, Aina, no sé si el portar els horaris o l'alimentació o l'haver de viatjar amunt i avall.
3: Bueno, a mi el que em costa més és, doncs, despertar-me, perquè estic molt cansada durant tot el dia, posar-me una miqueta al dia, perquè estic una miqueta cansadeta, però la veritat és que tot molt bé, no se'm complica molta cosa.
2: Que bé. T'haig de dir que d'adulta la Núria i a mi ens costa igual despertar-nos, per tant, no et preocupis que això és una cosa que ja portem. Núria, has donat en la clau amb una cosa important que dius, si us deixeu alguna cosa. Clar. Aina, en algun moment t'has deixat alguna cosa que dius, ostres, no pot ser que m'hagi passat això aquí, que me n'hagi descuidat o me n'hagi oblidat d'alguna cosa, en un moment d'aquells que diguis, ai, no sé què fer ara.
3: Bueno, algun cop s'ha oblidat alguna feineta a casa, però sí. No. Molt bé.
2: Us ho deixeu, si no, entre companyes i tot, eh?
3: Sí.
2: Molt bé. Doncs abans d'acabar, vols dir alguna cosa a la teva entrenadora que segurament li arribarà aquesta entrevista?
3: Doncs moltes gràcies, Sheila, per confiar en mi, portar-me fins on arribar i per molts anys més juntes.
2: Que bé. Doncs aquest missatge esperem que tant de bo sigui així. I per acabar, per algú que estigui començant, alguna noia, algun noi que ens estigui veient ara i que digui m'agradaria poder-me dedicar a això o començar a entrenar, quin consell li donaries?
3: Segueix els teus somnis, pots arribar on tu vulguis.
2: Doncs mira, amb aquest missatge jo crec que podem acabar. Per tant, Núria, no sé si en algun moment de la teva vida ha estat un dels teus objectius dedicar-te al món de la gimnàstica.
4: No, però és d'aquelles competicions, d'aquells esports que, no, que t'embadaleixen. Tu ho veus i flipes, clar, de la força.
2: I veure-ho per la tele és brutal. Sí. Tens alguna referent per això, Aina? Alguna que sigui més adulta, més gran, que t'agradi veure-la especialment o que hagis pogut conèixer?
3: Pues sí, les del gimnàs, les més grans que jo, pues, aprenc un montón d'elles. Les estic mirant perquè a veure què fan, com ho fan de bé i jo vull intentar aprendre de les millors.
2: Que bé. Doncs Aina, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
3: De res.
5: els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: En cultura, aquest diumenge podreu visitar gratuïtament el Museu Romà de Premià de Mar, tot gràcies al primer diumenge de mes, que permet que qui ho vulgui pugui visitar la mostra museística sense haver de pagar entrada. Una visita que permet gaudir de l'edifici octogonal de Can Ferrerons, les troballes arqueològiques i tot el passat romà de Premià de Mar. A més, es pot complementar amb la visita a l'exposició permanent Arqueologia Romana, que trobareu a l'espai annex Ferrerons. Quan? Doncs diumenge, de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 7 de la tarda.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest centre d'atenció primària premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena Fernández, que és higienista dental. Helena, benvinguda.
3: Gràcies.
2: Gràcies per ser avui a la ràdio.
3: Gràcies.
2: I per parlar justament d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que no se'n parla gaire a nivell de mitjà, és a dir, no seria molta notícia, però és molt important, no?
3: Bueno, de fet, era bastant curiós perquè justament aquell dia es va aprofitar, va ser un dia perfecte, vam poder fer una activitat allà davant del centre, teníem moltes activitats de cara als nens. Llavors, era curiós perquè tota la gent que passava per allà al davant m'explicava, ostres, o em preguntava, i això què és? I dic, doncs mira, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Ah! I tothom s'estranyava, o sigui, no, a ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè al final la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció. Perquè al final sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca, és com un tema no tabú, però normalment associem-ne al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem. Però clar, al final, l'important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
2: Molt bé, Helena, de seguida expliquem a la població, els premiarenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti, que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista, i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra, com estàs? Benvinguda.
4: Molt bé, gràcies.
2: Quina importància té també l'alimentació o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
4: Sí, sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. Uh-huh. I la higiene dental i la salut bucodental doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació? Què és important tenir en compte, Sandra?
4: És important diverses coses, molt poquetes però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Okay. Llavors, en aquest punt, les bactèries quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, uh-huh, no?, tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30 minuts amb aquest poder acidificant, no? Llavors, és molt important saber doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, uh-huh, per exemple, un dels consells que podríem donar.
2: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no?, a vegades potser serà més o menys saludable, no?, si a algú li ve de gust una llaminadura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Helena, la higiene dental, no? Perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
3: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan, sobretot, fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le... Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs més cariogènics en aquest cas... Clar, hi ha molta facilitat, doncs surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem, després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors jo sempre recomano el mateix, al final tots som persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs també veure aquesta, no?, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies... Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè al final aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no m'emportaré un entrepà de Nutella, un pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig puc fer un dia i després intentar... tenir una bona cura. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està. Perquè nosaltres pensem, vale, jo em rento 10 segons i ja és suficient. Doncs pues no, és com un pack.
2: Ja he complert, no?
3: Tenim
2: ja
3: de tot. Tenim, hem de fer-ho les vegades que calguin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que
2: dos
3: podem fer
2: dia.
3: Les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però, clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè, si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació perquè jo crec que és molt important... Nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de flúor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és algo molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica, i és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu, jo crec que és un missatge i un molt clau.
2: Escopim la pasta, però no glopegem, perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat per protegir, no?
3: Llavors hi ha molta gent que diu, clar, però és que moltes vegades escupo, però jo crec que em queda encara la sensació de la brutícia. Realment és la sensació de la pasta, però el que tu estàs fent si glopeges amb aigua és treure això que realment està protegint la teva boca.
2: Diríem que neteges, però no protegeixes, no? No es queda allà
3: no, protegint. No del tot. No fa, doncs, aquest efecte...
2: Molt bé. Helena, quan digues matí significa després d'esmorzar a casa, matí significa només llevar-nos, què implica matí i què implica nit, també?
3: Clar, hi ha molta gent que de normal, i al final també, com diem, és un costum, que s'aixeca, bueno, es lleva al dematí i diu, ai, és que el mal alè, tal, doncs em rento les dents. Clar, si després esmorzo, no és eficaç. Llavors, l'ideal al matí és esmorzar i rentar-me les dents. I després, sempre també, això és important, cada vegada que jo em renti les dents, és important estar encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sí, beure un got de llet, no ho tenim tot.
2: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin, si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi al migdia o la nit... Hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
4: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents. amb els aliments, no? Com, per exemple, verdura crua, fruita sencera, fruits secs. Són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació. I la saliva ens... la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlaven abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs, aquests àcids que parlaven.
2: Uh-huh. Per tant, no és tan... quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar, no? Uh-huh. I a salivar, el que protegirà. No?
4: Exacte, si són saludables, molt millor.
2: Uh-huh. Que hi ha algunes teories, també, no? Algunes dites populars. No? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit, no? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu, no?
4: No, et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
2: Això segur.
4: Val? Uh-huh. Però, vull dir, la neteja no te la treu.
2: Uh-huh. Molt bé. I tipus de raspallats, també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene, no? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
3: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric. Uh-huh. I també important rentar, doncs, el que dèiem abans, totes les cares de la dent. La part de fora, la part de dintre i la part del queixal, perquè al final també això entra en el tema de l'alimentació, perquè és on queda la majoria de la resta dels aliments. Uh-huh. I també m'agrada molt sempre recomanar el tema de complements de la neteja, com pot ser fil dental, l'arc dental, el glopets dental també. Per què? Perquè al final, si fas servir totes aquestes coses, doncs és bastant més eficaç aquesta neteja. També, important saber, per exemple, si parlem del glopet dental, hi ha molta gent que diu, ai, doncs mira, és que vaig molt just de temps, no puc, ara mateix no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat. Que després vull glopejar? Perfecte, serà molt millor.
2: Mm-hmm. És complementari, podríem dir, no?
3: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
2: Mm-hmm. Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
3: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, mm-hmm, també com a recomanació i com a consell és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després rento aquesta pasta de dents, doncs entra molt millor.
2: També es ficarà per aquestes escletxes, no?, i tindrem la boca més
3: protegida. Correcte.
2: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, tant per la Sandra com per l'Helena, tant l'hàbit de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats, un quart de proteïna... Això arriba a la gent, també? La gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
4: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no, doncs a través de l'alimentació, però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials, cada vegada més ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, eh? Però...
2: L'espirulina.
4: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas, i tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries, cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts a les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els hi agrada aquesta immediatesa, no? del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
2: Mm-hmm. Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
4: Exacte, és com... per exemple.
2: Mm-hmm. D'acord, estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Mm-hmm. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final... Tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
3: Clar, jo és que veig, també, com deia la Sandra, veus una mica de les dues. O sigui, veus una mica les dues. Perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen, que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca en una bona condició, i després veus la història de la mare com diu és que t'has d'anar a les dents perquè si no te va passar el mateix que em passa a mi. Llavors, clar, els nens ara mateix no són tampoc molt conscients perquè, com jo dic sempre, de moment no han tingut cap problema, no igual han vist una càries però no ha sigut per tant. Llavors, costa molt agafar aquest bon hàbit si tu veus que igual no estàs fent les coses de la manera més correcta però no te vens... cap conseqüència. Llavors, sí que és veritat que jo, per exemple, vaig a fer aquestes intervencions i veus que hi ha molta gent que posa la seva actitud i diu, ostres, ara coneixen aquesta nova figura i diuen, ostres, la prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot. Ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre. Tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses i sobretot el que deia la Sandra de la informació, dels que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
2: Mm-hmm. És molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'educa més amb l'exemple, també,
3: sí.
2: Que no només intentar conscienciar d'allò que potser no veuen els efectes, perquè, com deia ara l'Helena, són petits, no?
4: Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, no, els nens aprenen per imitació, al final.
2: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La plaça dels Països Catalans acollirà aquest proper diumenge 6 de setembre una nova edició de la mostra d'activitats extraescolars. Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, per infants, joves i famílies que vulguin conèixer l'oferta d'activitats que es pot fer al municipi fora de l'horari escolar. En aquesta edició hi participaran 28 entitats. A més, també hi haurà exhibicions, tallers i activitats obertes al públic distribuïdes entre l'escenari, l'espai dels tallers i la pista d'activitats.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Si sou amants de la pintura, la Sala Premià Art acull aquests dies el diàleg entre pintura a l'oli i música. Són composicions visuals de l'artista José Antonio Montalvo. Ell mateix explica que és la seva primera exposició i que l'afronta amb il·lusió i nervis. Montalvo va començar a pintar fa 35 anys com a hobby i assegura que cada traç i cada matís conserven una emoció. La trobareu a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament, fins al 20 de setembre.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
0: Estàs escoltant

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.